Son Latini i el Ulises Bueno sorprenent-nos amb aquesta relació d'amants que es veu que tenen aquí a Flash FM. És el Dos Amantes. Nosaltres que ens pensàvem que parlaven d'una relació d'aquestes que

parella, ficada per mig. No, es veu que no. Ens han donat un ensurt dels bons. No, es veu que són dues persones que no poden estar juntes. Doncs escolta, els animem, que segueixin endavant, a veure si al final ho aconsegueixen, que l'amor és molt maco i que cadascú estigui amb qui vulgui. Anem a accelerar-nos una miqueta, va.

0: ens porta una de les cançons d'aquest estiu del 2026. This is Flash FM. Efectivament, és el Moving to the Sun, una de les cançons que més ha sonat aquí a la Que Manda i que ens omple de bones sensacions. Doncs escolta, que així sigui sent, ara amb l'Armand Maravalle, que està aquí llest per seguir portant el poder del ritme a la Que Manda. Nosaltres, com sempre, ens escoltem demà.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Abans, però, detallets i el seu era això a Flash FM.

0: la graciosa, la vida és més sabrosa.
1: Tenim una app.
2: Tenim una app?
1: Sí, sí. Flash FM.

0: Així és, eh? Fantàstica, boníssima. És el nostre mega crack de la setmana i ho és per segona setmana consecutiva ja, eh? Pinta que això va cap amunt, aquest baby wow de la Karol G al costat de la Judeline i el Rosowski per començar nova hora de ritme en aquesta matinada aquí a Flash FM. Va, anem a fotre-li els pitos. This is Flash FM. Perquè després de la Mireia, què, us heu quedat bé, no? Després de la Mireia Molina, quina veu tan dolça que té. Ara anem a baixar unes octaves més avall, eh? Jo, amb aquesta veu greu que tinc, us acompanyaré fins a les 6 en punt, moment en què s'hi posin l'Hèctor i la Gemma amb el Flash Matí. Va, som-hi!
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Passen uns minutets de les 3 de la matinada, doncs anem a fotre-li canya, anem a fotre-li una mica de ritme. Per exemple, amb coses com aquesta, un dels grans èxits d'aquest 2026, el Muchacha. Bona nit, família!

Aquí se'ls ha de reconèixer l'originalitat, eh? Aquests tios, tant els 31 Fam com els Flashy Ice Cream, que van decidir tu. Es van reunir una tarda, jo què sé, igual estaven fumant-se uns retes o simplement tenien ganes de gresca. Van dir, anem a fer una cançó inspirada en els dorayakis, aquells snacks que es menjava el Doraemon, eh? I els hi va quedar així de bé, per això te la posem aquí a Flash FM. Va, passant aquesta matinada de ritme, com sempre, aquest dimecres 16 de setembre, que hi ha en fila. D'aquí no res, tindrem el Mike Towers amb Luna Namás, també el Clan amb aquesta versió xulíssima del Café con Ron del Bad Bunny. De... De moment tenim per aquí el Manuel Turizo, ja preparat per interpretar-vos només a vosaltres la bachata.

La vi bailando por ahí con sus amigues en unes calles de Madrid. No sé, família, eh? Flaixero o flaixeres, jo us he de confessar que aquest cap de setmana llarg que vam deixar enrere ja amb el Pol i tal, vaig anar a Madrid un dia, una escapada, un sube-baja, i vaig passar per les calles de Madrid i a ella, ja us dic jo, que no la vaig veure. No la vaig veure, eh? Però, bueno, en qualsevol cas, fueron los días más felices para mí, eh? Era aquesta nova versió del Ayer la vi original del Juan Magán, aquest cop al costat de l'Omar Montes. Ja saps que te la posem des de fa uns mesos aquí a Flash FM, just abans que, per exemple, la va guiar la Maldame o el Floy Menor. Amb aquesta, eh? Ja saps els primers beats d'aquesta cançoneta que sona aquí a Flash FM en aquesta nit de ritme. Aquesta va ser un èxit, es diu Peligrosa.

Gairebé 3:15 de la matinada. És moment d'escoltar el Jay Wheeler i el Omar Kurz, especialment tristos, com sempre, en aquest final del De Lejitos Remix. Tristos per què? Doncs per una experiència que jo crec que això ens ha passat a tothom, i si no us ha passat és que us passarà, eh? Que la persona que a vosaltres us agrada no us faci ni punyetero cas. No passa res. De tot se surt, família. Vinga, va, que d'aquí no res. Tenim una mica de ritme argentí amb l'Una Foto Remix. També des de Canàries, el Cayó la Noche Remix, un mític del 2022. Abans, però, anem cap a França. Amb aquest tio, el Movejo. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Si és que al final això de la ràdio és un invent molt ben parit, eh? I lo de Flash FM encara més. Vosaltres podeu estar animats, animades, amb musiqueta xula sonant, cançons guais, d'algunes de més noves, d'altres més antigues, i no us heu de preocupar per triar-la, per pensar, ai, quina poso ara, quina no poso, i ja les posem nosaltres, no passa res. This is Flash FM. Si és que al final aquí a Flash FM són totes bones, totes tenen ritme, per tant no us heu de preocupar per res. Hem començat nova hora, passen uns minutets de les 4 de la matinada, nova hora de ritme que estrenem aquí a Flash a la Camana. Tindrem el Manuel Turizo, al BL o al Quevedo en la propera estoneta, o primer de tot al Cano.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Amb aquesta tan mogudeta que es diu Se pone las Nike.

l'hem trobada al nou àlbum de la Batgirl, el disco l'últim que va publicar, que es diu Mascara. Aquesta en particular es diu Choque, l'ha fet amb el Chencho Corleone, però és un àlbum que té moltes cançons molt xules, eh? La de Dame segurament ja la coneixes, però altres temes xulíssims com el de Un coro i ja, o el de La iniciativa, a mi particularment m'encanta, jo si pogués també te'l posaria per aquí per Flash FM. En qualsevol cas, aquí són totes bones i la Batgirl és que podem confiar en ella en qualsevol moment, clar. Si cal animar la festa a casa nostra, podem comptar amb l'Alba Farelo, a.k.a. el Pussy que mana, clar. Va, que passen 20 minuts de les 4 de la matinada, tindrem el Gonzi amb el Psycho, tindrem una cançó del Domena i també tenim la nova de l'Ozuna amb l'Omar Kurz. Atents amb això. Igual ja et sona, igual ja te la coneixes, fa setmanetes que te la posem per aquí, per la que mana. És la nova d'ells dos, es diu Zizi.

No sé com carai es fa això, jo no tinc ni idea de producció musical com a tal. Per tant, aquest efecte que fa la veu de la Ultranaté amb aquesta cançó de Lugel, de em sembla realment espectacular, molt original, molt ben trobat, i per tant es mereix de sobres estar formar part de la fórmula del ritme aquí a Flash FM. Aquest Moving to the Sun, que sona quan passem ja de 4:45 del matí aquí a La Camana. Portem bon ritme i, a més, d'aquí no res tindrem el Farruko i també el J Balvin amb el Joel i Randy, amb cançons xulíssimes, ja veuràs. Primer ens quedem per França, va. Amb una novetat increïble que ens arriba cortesia del Mauvais Joe, que és aquest raper amb origen al Congo. Segurament ja et sonarà el seu rotllo, perquè és el mateix que canta la cançó aquella de Malagi. Doncs aquest estiu també ho està petant amb un altre, que et posem per aquí, a aquesta hora, a La Camana. Es diu Pilé i sona així de bé.

0: Són les veus angelicals, celestials, que formen part d'aquest Baby Wow. Quina sensació més xula que dona escoltar aquesta cançoneta amb la veu de la Karol G, fantàstica. També els coros i les melodies del Rosowski amb aquest Oua. Aquí el teniu. I també la Jude Line, que soma moltíssim en aquest tema amb els seus coros. Tot plegat per fer una cançó que ara mateix és el mega crack de la setmana aquí a La Camana. This is Flash FM. I amb el nostre mega crack hem començat nova hora de ritme, perquè passen uns minutets de les 5 del matí. Jo sé que hi ha penya que aquesta hora ja us esteu llevant per anar al curro, per tant, molts ànims. Vinga, va, que ens pillarà el toro. Anem tirant. D'aquí una horeta s'hi posa l'Héctor Ortega amb el Flash Matí.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo, que us acompanyo fins a les 6. De moment tindrem una mica de BL. També la Lola Índigo, al costat del RVFV. Això serà d'aquí uns minutets. De moment, immediatament, ja per aquí, el Mike Towers, el portoriqueny, amb aquesta, que es diu Un Anamàs.

Sí, és que a vegades ens dona aquí la inspiració a Flash FM i pensem, va, anem a posar-los-hi algo especial, algo diferent, i per això hem triat aquest Fire Fire quan passen 17 minuts de les 5 del matí. Això ens arriba des de Sud-àfrica, una mica d'Afro House, eh? Sons provinents d'allà i que fan moure una mica tot l'esquelet, sí senyor, sí senyor. Que a més sé que ho fa falta, eh? Aquesta hora, si el que voleu és despertar-vos, el nostre ritme és ideal. Tindrem el Bad Bunny amb el Yo Perreo Sola, uf. Tema que em porta directament al 2020, eh? També la Tini i el Dos Amantes, però primer anem cap a Puerto Rico, va. Amb el Jay Wheeler i l'Omar Kurz i el seu De Lejitos Remix.

Por un pendejo no se llora, i si llores que nadie se entere, és el millor consell que us podem donar. Bueno, ens el dona el Manuel Turizo, però aquí el fem extensiu, també. Perquè, bueno, por un pendejo o por una pendeja o pendeje, o, és igual aquí el gènere, l'orientació i qualsevol cosa, i el color i tot. Ens és igual. Lo important és que per qui no s'ho mereix no gastem ni una llàgrima, tu, ni una llàgrima. Que tampoc en tenim tantes. Escoltes El Poder del Ritme, escoltes Flash FM. A aquesta hora ja passem de quarts de 6 del matí. Anem despertant-nos al ritme de Flash FM. Vinga, que tindrem els Figaflowers amb la versió remix dels Solucions i No Problemes. També una mica de Machina Time, d'aquí no res. I el David Guetta, ens posem electrònics, va! Aquest és el remix del francès a un tamarro que es deia Gone, Gone.

0: Quevedo i Nueva Línia i Quevedo des d'àlbum del Baifo, el chiquillo, el caprichoso, el que ens agrada, clar que sí, eh? Què diu el Quevedo? Yo me lo guiso, yo me lo gozo, eh? Inspirant-se en aquell Juan Palomo. El xic que ha sigut un Juan Palomo aquest estiu. Ell ho ha fet i ell ho està disfrutant. Tu, vinga, va. This is Flash FM. Ja ens agrada que li vagi bé al Quevedo amb el seu àlbum El Baifo. És un tio molt ben parit, per tant, que li vagi bé. Va, que ens vagi també a tots vosaltres i a mi també, que jo vaig tirant perquè d'aquí no res s'hi posa l'Héctor Ortega amb el Flash Matí. Ell us despertarà com cal.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Jo m'acomiado d'aquesta matinada de ritme amb la Shakira, tu. Escolta, l'hem triada amb el seu bon rotllo al costat del Burna Boy fent això, que era l'himne del Mundial, el

0: Què passa, tu? Què tal? Són les 6 del matí. Som-hi.
1: Des d'ara mateix i fins a les 11. El matí queda oficialment en mans d'Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: Perquè ja és l'hora. Som-hi.
1: Comença el despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
0: Ara mateix posem en marxa el Flash Matí d'aquest dimecres 16 de setembre i ho fem, a més, amb el número 1 de la setmana, per tant, cançó privilegiada a la programació habitual d'aquesta emissora, Flash FM. Benvingut i benvinguda al show. Som-hi!

0: És la seva segona setmana consecutiva liderant la llista de Flash FM i així ho continuarà fent, si més no, com a mínim, fins al proper dissabte. Ja sabeu que cada dissabte al vespre repassem la llista i capgirem una miqueta les caselles depenent del que aneu votant a flashfm.cat. Ana Mena, Lola Índigo, Patito, som-hi.
1: Si buscaves un matí tranquil, t'has equivocat d'emissora. Obre els ulls i apuja el volum. La resta ja t'ho solucionem nosaltres. Comença el Flash Matí amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: Ara mateix, les 6 i 4 minuts. Benvingut i benvinguda a aquest programa que ara mateix posa en marxa tota la seva maquinària. Ara mateix ens hi posem des de les 6 i com és habitual fins les 11 del matí. Tenim 5 hores, les de cada dia, les de rigor, per acabar d'espavilar aquells i aquelles que ja us heu intentat posar en marxa, eh? Qui hagi sortit del llit en hora, No puc posar en totes i cadascuna de les alarmes, sinó en hora. Bravo, primer pas aconseguit. Segon pas, pujar, per exemple, al cotxe, no? Començar a fer aquestes primeres passes, aquests primers quilòmetres del dia, o de transport públic, no sé. Aquí cadascú a la seva manera, si us aneu movent de punt a punt del país. En tot cas, nosaltres ja posem, ja sabeu, la banda sonora. Aquí l'Héctor Ortega, va! Avui tenim, mira, música de Bad Bunny. Estic veient per aquí preparat a Mike Towers, a Calvin Harris, al lloro, poca broma, a Omar Kurz i companyia. Avui també amb entrades perquè aneu properament al circuit de Montmeló, circuit de Barcelona-Catalunya, al Festival de la Velocitat, Festival de la Velocidad. De seguida ens posem una miqueta allà a ordenar els conceptes i a exposar-vos la pregunta d'avui perquè pugueu participar.
1: Cada dia de 6 a 11... Fes saltar les lleganyes amb el Flash Matí.
0: Però bueno, vinga, va, primer, com sempre, un petit cafetó amb algun d'aquests artistes que més està de moda, com en aquest cas és el Manuel Turizo, al costat de la nord-americana Elena Rose. Així obrim el Flash Matí d'aquest dimecres 16 de setembre. Sona la setmana. Bon dia. Vamos.

Locos y locas, aquí. Tothom boig, per Bad Bunny, pel Benito. En aquest cas, aquesta cançó és de fa unes 6 temporades. 6 temporades, eh? Bad Bunny del 2020. El tio era difícil. Difícil és matinar tant com heu matinat vosaltres, com matineu habitualment vosaltres, eh? Bravo. Mereixeu aquí algú que, d'altra banda, des de la ràdio us posi la millor música. La difícil del Benito a les 6 i gairebé 12 minuts d'aquest dimecres. D'aquí una estona repassarem la previsió meteorològica. Sí que recordo ara que el Jan Ponsa ahir ens va anunciar, va fer l'espoiler, que avui sembla que ha de ploure en alguns punts de Catalunya. Això després ho repassarem per si algú d'aquí ha d'agafar un paraigua de bon matí i si ja fas la típica d'allargar tot el dia fora de casa, vale? I pensant en això, en estar fora de casa i tal, jo ja tinc el cap en el finde, saps? Jo ho sento, no ho puc evitar, eh? Ja hem nascut així nosaltres, sempre pensant en el cap de setmana. Doncs aquest divendres estarem a Riudarenes, que ho sapigueu, al Flash on Tour a terra, aquesta localitat de la selva, Riudarenes, aquest mateix divendres 18, en Domena, el Jaume Riu i qui us parla, l'Ortega. Us esperem a les barraques de Riudarenes aquest mateix divendres, per si us voleu apuntar la data al calendari. Cap de tonteria, ja queden només un parell de dies, eh? Poca broma. Va, això continua, som al Flash Matí.

D'aquesta ja fa uns anys també, Calvin Harris amb Rihanna. Una que ens ha vingut de gust recuperar per fer-vos recordar també alguna època... No diré millor. Però potser de nostàlgia, no?, d'alguna manera, o què? This is what you came for, al Flash Matí de Flash FM. Què tal? Aquí l'Ortega, dimecres en marxa, sona Mike Towers. Vinga, tornem al present. Aquesta és una de les més noves del porto-riqueny, Carita Feliz. De mirar-te.

0: Como la graciosa.
1: Aquesta és la graciosa, Quevedo i companyia. Bueno, la companyia Elvis Crespo, sense anar més lluny, eh? Parlant d'aquell cor que té poc aforament, igual que la graciosa, que és una de les illes de les Canàries, vale? Ja, context a part, sapigueu que som al Flash Matí de Flash FM i avui també us regalem, el lloro, una entrada doble VIP perquè aneu al Festival de la Velocidad. Avui també teniu l'oportunitat de fer-vos amb una d'aquestes entrades dobles VIP per anar del 2 al 4 d'octubre al circuit de Barcelona-Catalunya. Vale, gratis, evidentment, gràcies al Flash Matí. Llancem la pregunta d'avui per a aquells i aquelles que conduïu habitualment, que el vostre cotxe és gairebé una extensió més del cos, La pregunta aquesta és la següent. Què diria de tu al teu cotxe si pogués parlar, Què diria de tu al teu cotxe si pogués parlar?
2: Envia'ns un WhatsApp al 628 060513.
1: Jo què sé, que ets un guarro, que tens molt bona selecció musical, per exemple, que ole tu la companyia, no sé, què diria de tu al teu cotxe si pogués parlar, vale? Entrades pel Festival de la Velocidad. 628 060513, som-hi, va. Calia.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 6:45. El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts les noves inversions de 1.760 milions d'euros a l'aeroport del Prat, que inclouen tota la preparació per la polèmica prolongació de la tercera pista. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha admès la discrepància oberta amb Sumar i diu que només es farà l'ampliació si realment s'aprova el pla director i després la declaració d'impacte ambiental. D'altra banda, Pablo Llarena ha rebutjat la petició de Carles Puigdemont i de Toni Comín d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El magistrat del Tribunal Suprem argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió Europea, però no modifica l'argument del benefici. I un operari ha mort i un ha quedat ferit crític mentre treballava en el desguàs del Mercat Central de Tarragona. Els bombers els han localitzat inconscients a l'arqueta on es recullen les aigües residuals de l'edifici que s'havia embussat i ha provocat una acumulació de monòxid de carboni. Els esports. Victòria in extremis del Real Madrid per 2-3 davant l'Elx. El gol de Carlos Espí a les acaballes del partit va salvar el marcador, un partit també marcat per la polèmica amb l'acte de desobediència inesperat d'Mbappé, Vinícius i Konaté en la mostra de suport a Ceuta que Madrid i Elx van organitzar per a la sortida al camp. L'Espanyol, per la seva banda, no va poder amb el Rayo Vallecano i va perdre per 2-1 i avui el Barça juga contra el Racing de Santander a 9:15 de la nit a l'Spotify Camp Nou.
0: Flash Matí a Flash FM.

0: Tampoc hi ha molta cosa a explicar d'aquesta cançó que no sapigueu, però és el Justin Bieber, és la Nicki Minaj i junts van fer el Beauty and a Beat ara fa uns quants anys, però fins que Justin Bieber no va sortir allà al Coachella a fer una mica de karaoke amb el YouTube, amb el seu canal darrere, amb aquesta cançó, doncs no va tornar a revifar aquest Beauty and a Beat. Avui la fem servir, però per aixecar una miqueta el país del que seria aquest dimecres 16 de setembre. Bon dia, Jan Ponsa.
1: Hola, bon dia, Héctor. Què tal?
0: Escolta, avui havíem de parlar de pluja. Ahir vas dir que avui a la tarda plouria, però no recordo a on.
1: Doncs parlem-ne perquè s'ha de liar i bastant part d'avui pel que fa a la pluja.
0: Oh.
1: A partir del migdia tindrem alguns ruixats ja entrant al litoral i al prelitoral de les comarques de Barcelona. Després també tindrem aquests ruixats i tempestes a punts de les comarques interiors de Girona. I finalment, a partir de l'espre nit, també tindrem tempestes que poden ser molt intenses entre les comarques de Tarragona i Barcelona, és a dir, comarques com l'Anoia, el Tarragonès, el Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, tot aquest sector aquí. Atenció, perquè es poden acumular més de 90 litres en 3 hores, localment més de 100 litres en aquest sector, és a dir, aiguats importants, i tenim avisos per més de 40 litres en 30 minuts, per tant, intensitats torrencials avui la tarda en tot aquest sector d'aquí. Agafeu el paraigües o directament la barca, perquè déu-n'hi-do que ha de ploure.
0: Déu-n'hi-do, sí, no? O sigui, això ara és com una miqueta inesperat, no? Una miqueta bombolla, allò.
1: Les temperatures també baixaran, a partir d'aquesta tarda. Ho notarem bastant, sobretot a les comarques interiors.
0: De moment, com comença aquest dimecres?
1: Doncs mira, anem al Dover, al Baix Ebre, amb 23 graus. A Vilafranca del Penedès, aquí plourà molt avui, 17 graus. A Horta, Sant Joan a la Terra Alta, 18 graus. I acabem a Das, a la Cerdanya, amb 9 graus.
0: Molt bé, Jan, fins ara, tio.
1: Ja, fins ara.
2: De 6 a 11, sona el Flash Matí.
3: Que fort.
2: Per qui posa 5 alarmes i no en sent ni una.
0: Va, aviam si aconseguim que surti ja el sol.
4: Hola, què tal, mi gente? Soy Henry Méndez y

sort. Cada dia pots despertar-te amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero gràcies al Flash Matí.

Eres una porqueria. Tu creus que li has de dir això a una persona, tio? Bueno, NICK és el Nicky Jam. Aquesta cançó es diu El Amante, és del 2017, amb la tonteria fa gairebé 10 anys d'aquesta cançó de reggaeton Remember que avui fem servir per això, per engegar els motors aquest dimecres. A Flash FM, el Flash Matí, evidentment, eh? Aquí l'Ortega, gairebé 3:15. Sona Mora i Zetangana.

0: col·legues que van fer junts aquesta cançó, Litquila, Tiago, PZK, Maria Becerra, Duki i Emilia, los del Space, a Flash FM, va! En aquest Flash matí del dimecres 16 de setembre del 26, a 10 minuts per arribar a les 7 del matí. Avui també amb entrades en joc perquè aneu al Festival de la Velocitat, Festival de la Velocitat de Barcelona, al circuit de Barcelona-Catalunya, evidentment. Del 2 al 4 d'octubre, la pregunta és la següent. Què diria de tu el teu cotxe si pogués parlar? Hola!
1: Bon dia!
0: Eo!
1: Doncs mira, el meu cotxe, si pogués parlar, em diria que sóc molt pesada, que pari quieta ja, i que hauria de ser il·legal treure'l de casa a les 5 del matí per anar a treballar.
0: Tota la raó.
1: Que tingueu un bon dia.
0: Gràcies. És veritat, és que mira que matineu. Mira que matinem, de veritat. Això no està pagat, no està pagat. Hola!
2: Bon dia, Flaixeros. El meu diria, menys mal que et dono totes les indicacions, perquè no em fas ni cas. Si necessito que m'omplis d'aire a les rodes, t'ho he d'indicar. Quan toca la revisió, t'ho he d'indicar. Quan no tens gasolina, t'ho he d'indicar. Sí, ets una miqueta despistada. Vinga, Marcos, bon dia.
0: Bon dia, igualment. Ui, deus tenir tot allò encès, tu, Tot el salpicadero allà, alarma!
3: Envia'ns un WhatsApp al 628 060513.
0: Un altre, vinga, hola!
4: Bon dia, Flaixeros. El meu cotxe em diria... Víctor, tio, deixa'm una estona. Anem junts fins al lavabo. Deixa'm una estona, va.
0: Deixa'm estar una miqueta, Víctor, per favor, Bueno, digueu la vostra. Què diria el teu cotxe de tu si pogués parlar? És la pregunta d'avui que us estem fent a canvi d'aquestes entrades dobles pel Festival de la Velocitat al circuit de Montmeló del 2 al 4 d'octubre. Som al Flash Matí de Flash FM. Sona, muchacha!

0: l'acompanya Sin Pijama.
1: No l'acompanya Sin Pijama, l'acompanya en aquesta cançó, que és el títol aquest, Sin Pijama. Som al Flash Matí de Flash FM, estem engegant aquest dimecres ara amb la nova cançó de Lucho RK. Això es diu Aire.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, inaugurarà el curs polític europeu aquest matí amb el discurs sobre l'estat de la Unió Europea. S'espera que la cap de l'executiu comunitari plantegi noves mesures per endurir la política migratòria de la Unió Europea. A més, anunciarà la seva proposta per limitar la presència dels menors a les xarxes socials, que establirà una edat mínima d'accés. D'altra banda, l'aprovació per part del govern espanyol de la inversió per al primer pas de l'ampliació de l'aeroport del Prat ha reobert el debat sobre la conveniència que la principal infraestructura del país faci o no un salt endavant en capacitat per absorbir avions i passatgers. Des dels comuns, Jessica Albiach ha assegurat que no es farà l'ampliació de l'aeroport del Prat perquè s'aturarà a Europa. I el cas de Roger Espanyol anirà a judici i serà l'únic que farà seure al banc dels acusats la violència policial de l'1 d'octubre. Aquest procés judicial haurà de determinar si l'ús de bales de goma va ser desproporcionat i si els agents van actuar amb intencionalitat, cosa que establiria un possible precedent judicial. Els esports. Victòria in extremis del Real Madrid per 2-3 davant l'Elx. El gol de Carlos Espí a les acaballes del partit va salvar el marcador. Un partit també marcat per la polèmica amb l'acte de desobediència inesperat d'Mbappé, Vinícius i Konaté en la mostra de suport a Ceuta que Madrid i Elx van organitzar per a la sortida del camp. L'Espanyol, per la seva banda, va perdre contra el Rayo Vallecano per 2-1 i avui el Barça juga contra el Racing de Santander a 9:15 de la nit a l'Spotify Camp Nou.
0: Sona el Mega Crack. A Flash FM.
2: La que manda.

0: Te pienso demasiado, mira el telèfon, però no me has llamado. La Carol, pobreta, està aquí ratlladota, una mica, eh? Bebé, Carol G, Judeline i Rusowski. Baby, wow, mega crack de la setmana, Gemma Manzanero, bon dia.
1: Molt bon dia, Carol Ortega, bon dia a tothom, què tal?
0: Què passa, com esteu, eh? Xaval, xavales.
1: Okay.
0: Hola.
1: Hola, hola.
0: Som al Flash Matí del Flash FM, 7 i 5 minuts exactament ara mateix, d'aquest dimecres 16 de setembre, ja... Bueno, la cosa va avançant, eh? La setmana va avançant.
1: Sí.
0: Bravo, bravo.
1: Era la meitat laboral.
0: Ens ha dit el Jean Ponsa fa una estona que avui ha de ploure, especialment després, d'aquí una estona, després més tard, de cara al migdia tarda.
1: Oi, menys mal, perquè no he portat paraigua.
0: Vaja, doncs després, atents i atentes quan vingui aquí a fer la seva repassada per si us toca, doncs això, agafar el paraigua.
1: Sí.
0: Així, in extremis.
1: Exacte, exacte.
0: In extremis.
1: Quin perill, eh?
0: A veure, va, tenim titular i aquest una miqueta... És random, t'anava a dir de mal rotllo, però no tant.
1: És una miqueta estrany.
0: Ja, és raro, sí.
1: Veiem que hi ha molta gent que està de vaga per tenir millores laborals.
0: Evidentment.
1: Doncs que sapigueu que a Varsovia hi ha hagut com una espècie de, no sé, de manifestació,
0: sí,
1: etcètera, etcètera, feta per uns 30 robots humanoides i amb quatre potes. També n'hi ha que van amb quatre potes i n'hi ha que van a dos, com els humans.
0: Que hi ha també Terians allà, al món dels humanoides, o què?
1: Hi ha una mica de tot, però és bastant curiós perquè es veuen els robots amb pancartes perquè volen millores laborals, d'acord? Volen que la feina tingui millors condicions per culpa de la IA. O sigui, els robots estan protestant en contra de la IA.
0: Però els robots què defensen? Volen millores salarials, ells, de la seva pròpia feina,
1: no,
0: o què passa?
1: Estan com reivindicant-se perquè volen millores per les persones.
0: Ah, pels humans.
1: Sí,
0: pels
1: sí,
0: humans.
1: Sí. Ah. Sí, exacte. Això ho ha organitzat Gregor Skoulis, que, bueno, una persona d'allà a Varsovia, i, de fet, entrevisten els robots, i els robots contesten també dient, sí, com si fos una persona que surt per la tele i l'entrevisten.
0: Bueno, mira, en aquest cas sí que defenso la IA, saps? Si és per això, vull dir, si és per...
1: Clar,
0: diguéssim, instruir un robot perquè defensi els humans, bravo.
1: O sigui, els robots protesten per la IA, però ells estan fets a mia.
0: Per això, però bueno, al final, si els tens enganyats i saben ells,
1: bueno,
0: no, que han de defensar l'humà,
1: sí,
0: llavors
1: sí,
0: de conya.
1: Sí. D'aquí uns anys, és que estem vivint a Matrix.
0: No, estem vivint a Yo Robot.
1: Això va molt ràpid.
0: Eh?
1: Bueno, escolta... Bon dia a tothom.
0: Va, sí, que no és una notícia catastrofista, ara,
1: no, home, no,
0: ara que tothom està dient aquí,
1: no,
0: que la IA acabarà amb els humans. Bueno,
1: jo tinc ganes, de veure què passarà.
0: O sigui, pensava que tenies ganes de que acabessin amb nosaltres.
1: No, però les catàstrofes molen. Com acabarà això? Com acabarà?
0: Tia, però tu ets molt rara amb aquestes coses.
1: Sí, sí,
0: deixa'ns en pau a la gent normal.
1: Com acabarà això?
0: A la gent normal, és que de veritat. Va, 7 i 7 minuts. Hace mucho tiempo que te quiero ver.
1: Ah, sí? Aquí estic.
0: Sí, i com els nostres pares no ens deixen veure'ns, farem l'amor a través del telèfon.
1: Ai, per favor.
2: Si escoltes el Flash Matí, no et prometem un dia fàcil, però sí, un inici brutal.
0: Això diu l'Héctor el Fader, amb el Wisin i el Yandel.
1: Héctor el pare.
0: El pare. Ojo al Remember, eh?
2: Hace

0: del Hugh Gell, Moving to the Sun. Aviam si surt el Sun ja d'una vegada, no? Per favor, que ha de ser de dia ja, no?
1: Flash matí, cafè a la mà, lleganyes als ulls i ritme al cos.
0: Nosaltres ens encarreguem d'aquesta part especialment del ritme, eh? Del ritme pel vostre dimecres 16 de setembre per aquestes primeres passes del dia, ara mateix apropant-nos a un quart de vuit. Amb Dardos, Romeo Santos i Prince Royce, molt bon dia.

0: Aquest és el Mike Towers, és La Falda.
1: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
2: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
3: el 5, 6, 10, 27, 42 i els sols, l'1 i el 8.
2: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
4: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
5: Mm-hmm.
4: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
5: I des de 16.400 euros.
4: Què?
6: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
7: Citroën.
6: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
8: La setmana del 14 al 19 de setembre al Flash Matí tot anirà sobre rodes.
9: Perquè regalem cada dia una entrada VIP doble per anar al Festival de la Velocidad a Barcelona del 2 al 4 d'octubre al circuit de Barcelona-Catalunya.
10: Així viuràs en primera persona la GT World Challenge amb Ferrari, Lamborghini i amb Valentino Rossi, que tornarà a competir. I dissabte a la tarda, cursa solidària a peu a la pista del circuit.
8: No perdis pistonada i estigues atent al Flash Matí per participar-hi.
9: Experimenta la velocitat al Festival de la Velocitat de Barcelona.
11: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
12: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
13: Llavors, hem de dir a l'audiència que la UOC pot fer un grau 100% online, estudiar des d'on vulgui i que ara són els últims dies de matrícula.
14: Exacte.
13: Som-hi, doncs, gravem, que m'ho vull mirar després perquè ja estic interessada.
14: Informa-te'n a UOC.edu.
15: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Grandland amb preus irresistibles i aquest estil SUV que necessites. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
16: Andorra. Flash FM. 93.8.
17: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
18: Bon dia, doncs hores d'ara no hi ha cap incidència a destacar i circulen fluïdes a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
19: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
20: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance leader. Ladies and gentlemen.
21: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
22: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
21: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
23: No arribis fred a la pista. Escalfa amb el warm-up. Engega motors amb la sessió exclusiva de Sergi Domena i els ritmes més potents del panorama internacional. La selecció perfecta. Els preliminars per triomfar a la nit. Energia, ritme i molta festa. Warm-up. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 de la nit a Flash FM.
24: Flash.
23: La nit comença amb el warm-up, mesclat per Sergi Domena.
25: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
26: Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar?
25: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
26: Que sí, molt filtre i molt fustoreig, però no ens segueixes a Instagram.
25: Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.
27: Flash Matí.

0: com l'alarma. No lo pienses, atura-la i surt del llit, perquè si et pares a pensar-ho no arribaràs a temps de la feina, saps què vull dir?
1: Una decisió molt difícil, eh?
0: Bueno, molt difícil, que no queda una altra.
1: Costa molt.
0: Com pagaràs el lloguer si no vas a treballar?
1: Bueno, sí, aquí estem.
0: Vull dir, apaga l'alarma, surt del llit i si ja estàs a la carretera, per exemple, bravo, has fet un gran pas per aquest dimecres.
1: Doncs sí, ets genial.
0: Som al Flash Matí. Si el vostre cotxe és una extensió del vostre propi cos, aquest concurs us interessa perquè estem sortejant entrades dobles pel Festival de la Velocidad de Barcelona del 2 al 4 d'octubre al circuit de Barcelona-Catalunya.
1: Si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-06-0513 i el que ens heu de dir és què creieu que us diria, què diria el vostre cotxe de vosaltres, si pogués parlar.
0: Ara sí.
2: A veure, bon dia, Héctor. Bon dia, Gemma.
1: Bon dia.
2: Freseros. Pues si el meu cotxe pogués parlar, sí, jo crec que em diria tu, fill de puta! I em denunciaria per maltractament de tapisseria i maltractament en general. A l'Institut de Maltractament de Vehicles et denunciaria.
0: A veure si demana això.
2: No es trato gens bé, jo, els cotxes.
0: Vale, espero que només sigui els cotxes.
1: Ai, sí que es porta malament amb el seu cotxe.
0: Però què diria el vostre cotxe si pogués parlar? Estàs una miqueta desubicat, no? Ara mateix, xaval.
3: Bon dia, Flaixero. El meu cotxe diria a veure si puges una vegada al cotxe i estàs callada, perquè sempre vaig parlar per telèfon al cotxe. Aprofito que estic al cotxe per trucar a tothom,
0: ja,
3: per poder estar al dia amb la gent i el cotxe em diria calla una mica,
0: calla, sisplau. Ja, per favor, calla.
3: Gràcies, bon dia.
0: Calla. El teu cotxe té raó, tio, de veritat.
1: L'entenem.
0: Hola.
4: Molt bon dia, Feixerus. Molt bon dia, Héctor i Gemma. Doncs,
0: hola.
4: El meu cotxe diria clarament que netegem d'una vegada els plàstics que tenim aquí, ampolles de plàstic i plàstic en general.
0: Sí.
4: Hem amuntonat la meva dona i jo al seient del copilot. Però bueno, ho farem. Don't worry.
1: Em sona
4: vinga, que vagi cosa molt bé. Adéu.
0: Adéu. Si és que s'ha netejat el cotxe una mica més.
1: Si és que el nostre cotxe està igual.
0: Entrades dobles pel Festival de la Velocidad de Barcelona.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. Els comuns volen que els agents de circulació ja puguin utilitzar les càmeres de videovigilància durant la temporada d'hivern i han fixat l'1 de desembre com a termini perquè hi hagi la cobertura legal necessària. Paral·lelament, les corporacions treballaran en l'aprovació dels seus reglaments a l'espera que la Comissió Nacional de Videovigilància s'hi pronunciï i que el govern impulsi, si escau, les modificacions legislatives pertinents. Després de la reunió de cònsols que es va celebrar ahir a Andorra la Vella, els representants comunals admetien que la fixació d'aquesta data també pretén pressionar el Ministeri de l'Interior per agilitzar tot el procés. Destacar que la policia ha signat un memoràndum d'entesa que permet connectar el Principat amb Siena, la xarxa d'intercanvi d'informació de l'Europol. Aquesta incorporació ha de permetre al cos policial andorrà compartir informació criminal de manera directa i segura amb l'Europol i amb els seus socis europeus internacionals. A nivell de govern, s'ha aprovat en sessió extraordinària del Consell de Ministres el projecte de llei que ha de donar cobertura a la rebaixa extraordinària de 10 cèntims per litre de gasoil acordada pels distribuïdors per al mes de setembre. La reducció s'aplica des del 1 de setembre, però requeria una modificació legislativa que està previst que es validi dijous al Consell. L'executiu calcula que la mesura tindrà un impacte de 631.000 euros en la recaptació dels impostos especials. I el govern preveu tenir preparat en poques setmanes el concurs públic per construir una nova residència sociosanitària a la Cortinada, a Ordino. El terreny on s'ha d'ubicar l'equipament ja està seleccionat, tot i que la ministra d'Afers Socials, Trini Marín, no n'ha concretat la localització. Encara s'ha de determinar el model per desenvolupar el projecte amb opcions que inclouen la construcció directa per part de l'executiu o una concessió dins d'una fórmula público-privada. El futur edifici haurà d'incorporar també pisos tutelats seguint el model dels que es fan a Sant Julià de Lòria. I ho dèiem ahir, Gran Valira Resorts ha acabat la temporada d'estiu amb un increment del 4% de visitants respecte de l'any passat en el conjunt de les estacions. La meteorologia favorable, amb menys episodis de precipitacions, ha contribuït a augmentar l'activitat a Gran Valira, Palaninsal i Ordino Arcalís. El balanç també destaca la resposta a les novetats incorporades aquest estiu i la consolidació de les propostes relacionades amb el turisme familiar, el ciclisme i les activitats de muntanya. Recordem que en el cas de Palaninsal continua obert els caps de setmana i festius fins al 12 d'octubre.
2: Amb la teva llar, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances protegeix de manera global el teu habitatge.
3: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella.
0: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra.
4: Flash.
0: Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM.

Fanàtica sensual, fanàtica de lo sensual. Plan B, la formació del Chencho Corleone i el Maldi, Chencho i Maldi. Plan B, l'any 2015 presentaven aquest himne del reggaeton que avui sona de nou a Flash FM. Poca broma, 7 i 35 minuts. Bon dia, com esteu? Què tal? Dimecres, Dimecres ja, tu, tonteries, a part. La setmana va avançant, això és bona notícia. L'acabarem por todo lo alto. Al col·legi, per exemple, aquest dissabte de festa major, al col·legi, Sergi Domènech i Jaume Riu us esperen al pavelló poliesportiu. Perquè ho sapigueu, eh?

0: El teu Café con Ron és Clan, un paio que va agafar la cançó del Bad Bunny i va fer aquesta versió més de vesprets, més de tardeo, de sortir una miqueta així a prendre alguna cosa una mica en plan pijo per la tarda, saps?
1: Sí.
0: Bueno, Café con Ron, el flash matí, el Ron us el deixeu pel cap de setmana. El cafè el podem fer ara, si voleu, eh?
1: Vinga, va, som-hi.
0: El fem nosaltres, musicalment parlant, també, pel que fa a la informació de servei. Jan Ponsa, bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal,
1: bon dia,
2: com esteu?
0: Hola, Jan, 7:38 minuts. Hem de parlar del temps. Tu ahir vas dir que avui ha de ploure, no?
2: Correcte, avui de ploure bastant. A partir del migdia ja tindrem alguns ruixats que arribaran des del litoral i del prelitoral de Barcelona. I a partir d'aquí, doncs, comença la festa. Tindrem ruixats i tempestes a les comarques interiors de Barcelona, també a l'interior de Girona. I atenció, perquè de cara a la nit tindrem ruixats i tempestes molt intenses entre les comarques de Tarragona i Barcelona, és a dir, comarques com el Tarragonès, l'Alt Camp, el Baix Penedès, el Penedès, l'Anoia, el Baix Llobregat, tot aquest sector aquí es poden acumular més de 90 litres en 3 hores amb intensitats torrencials. Per tant, avui prepareu la barca perquè plourà amb moltes ganes, sobretot a partir de la nit en aquest sector, eh?
0: Però això és una miqueta de gratis ara, no? Vull dir, no venia res, això.
2: Bueno, ve un front des de l'oest de la península i ens portarà, doncs, aquesta inestabilitat i una baixada del termòmetre, per
0: també,
2: tant.
0: També, eh?
2: Les temperatures es normalitzaran, també.
0: Molt bé. Callac i Rebequita.
2: Correcte.
0: Rebequeta.
1: La jacatona.
0: Ara mateix, què, tio, les temperatures? Com...
2: Anem al Baix Ebre del Dober amb 23 graus, a Solsona, al Solsonès, capital del Solsonès, 17 graus, a Ulldemolins, al Priorat, 15 graus, i ja està.
0: I ja està. Molt bé, Jan, fins ara, tio.
2: Vinga, fins ara.
1: Fins ara.
0: Va, som al flash matí de Flash FM. Tothom amunt, que sona la bitxota amb el Peso Pluma. Colona! Ayer te...

0: aixecant el país, eh? Va, allà on sigueu vosaltres, gràcies per ser-hi. Repartim ritme. Nosaltres, ja sabeu, a tot arreu, eh? A tot arreu, doncs, on hi hagi algú que necessiti algú d'altra banda que l'espavili.
1: Pots despertar-te així i anar tot el dia a dormir.
2: O pots despertar-te amb el Flash Matí. Cada dia de 6 a 11, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash Matí.
3: Bon dia, Flash!
4: Bon dia, Gemma! Bon dia, Héctor! Bon dia! Tothom amunt!
5: Al Flash Matí et donem més energia que un cafè amb benzina.
6: Escolta, Flash Matí, cada dia de 6 a 11 a Flash FM.
0: Això continua, va, Emilia Tini, Nicki Nicole, Blackout, molt bon dia.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Deinesa Barcelona, al carrer Balmes 232, patrocina el trànsit.
2: A veure, va, com està el pati? Ferran Aràndiga, des del RAC, bon dia.
3: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimecres amb dos accidents actius, un de fons minuts a la Ronda Litoral, la Sant Adrià del Besòs, que obliga a tallar fins a dos carrils de circulació en sentit sud i deixa fins a 4 quilòmetres de cues. L'altre ha estat a primera hora del matí, Esplugues de Llobregat, en sentit nord, i que a hores d'ara deixa els vehicles al voral de la B20 amb 2 quilòmetres de lentitud. Per altra banda, tenim una tercera incidència, en aquest cas un vehicle avariat a la AP7 a l'altura de Vilafranca del Penedès, amb el vehicle al voral i que deixa també un quilòmetre de circulació intensa, en aquest cas en dos sentits de la marxa. Per altra banda, també ja trobem congestió habitual en direcció a Barcelona. Tenim cues arreu del vessant Llobregat, tant a la A2 i a la B23 des de Pallejà i al Papiol, però també al Vallès tenim retencions, sobretot a la AP7 en direcció a Tarragona, al tram entre Mollet i Barberà del Vallès, així com a la C17 a Parets del Vallès o a la C59 a Caldes de Montbui, amb 3 quilòmetres de cues en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Bon dia, gràcies.
1: Ja és el moment d'equipar-te com un professional a Deinese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Deinese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Deinese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Deinese.
4: Iaia, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
5: Demà? Impossible, mort. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
4: Iaia, no dius pas podem tot?
5: Sí, que puc, sí que puc.
6: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges.
7: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
9: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
10: La veritat és que va sobre rodes.
9: Tan content estàs?
10: Això també.
9: Amb el nou Berlingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
11: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
12: Del 16 al 20 de setembre, Andorra es converteix en la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. Arriba l'Andorra Taste, una cita que reuneix grans xefs nacionals i internacionals en una trobada única amb xerrades, tastets, show cookings, tallers de cuina pels més petits i música en directe. Una experiència per descobrir i gaudir de la gastronomia d'alta muntanya en un entorn únic i a l'aire lliure. Informa't a andorrataste.com. T'hi esperem!
13: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
14: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
13: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
15: Pots despertar-te així i anar tot el dia a dormir.
0: O pots despertar-te amb el Flash Matí. Cada dia de 6 a 11, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash Matí.
16: Bon dia, Flash!
17: Bon dia, Gemma! Bon dia, Héctor! Bon dia! Tothom amunt!
0: Al Flash Matí et donem més energia que un cafè amb benzina.
1: Escolta Flash Matí cada dia de 6 a 11 a Flash FM.
0: Flash FM és la teva emissora per sortir de festa. O per córrer per la selva. O per anar en submarí. O per fer parquineo amb la iaia. Facis el que facis, tindràs tot el poder del ritme concentrat en 24 hores de música non-stop. Perquè si ens preguntes...
1: Flash, Flash, Flash, Flash.
0: Flash FM.

0: ara comptar. 1, 2, 3. Let's go, ja està, fàcil, pim-pam. Per tota la família. J Balvin, això es diu 15. Si necessites reggaeton, dale. Posa una de Flash Mati, va. Estem aquí de 6 a 11 cada dia, eh?
1: Has dormit 8 hores, 6 hores o 40 minuts? No ho notarà ningú si poses el Flash Mati.
0: Això és cert, eh? Si poses el Flash Mati, t'emportes aquest segell, eh? Que ningú nota que no has dormit una caca avui, eh? Comencem el dia a tope, va, amb la villa del Ryan Castro i el Capo.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 8. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, inaugurarà el curs polític aquest matí amb el discurs sobre l'estat de la Unió Europea. S'espera que la cap de l'executiu comunitari plantegi noves mesures per endurir la política migratòria de la Unió Europea. A més, anunciarà la seva proposta per limitar la presència dels menors a les xarxes socials, que establirà una edat mínima d'accés. D'altra banda, el govern espanyol ha aprovat aquest dimarts les noves inversions de 1.760 milions d'euros a l'aeroport del Prat, que inclouen tota la preparació per la polèmica ampliació de la tercera pista. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha admès la discrepància oberta amb Sumar i diu que només es farà l'ampliació si realment s'aprova el pla director i després la declaració d'impacte ambiental. I el cas de Roger Espanyol anirà a judici i serà l'únic que farà seure al banc dels acusats la violència policial de l'1 d'octubre. Aquest procés judicial haurà de determinar si l'ús de bales de goma va ser desproporcionat i si els agents van actuar amb intencionalitat, cosa que establiria un possible precedent judicial. Els esports. Victòria in extremis del Real Madrid per 2-3 davant l'Elx, un partit marcat per la polèmica amb l'acte de desobediència inesperat de Mbappé, Vinícius i Konaté en la mostra de suport a Ceuta que Madrid i Elx van organitzar per a la sortida del camp. L'Espanyol, per la seva banda, no va poder amb el Rayo Vallecano i va perdre per 2-1. I avui el Barça juga contra el Racing de Santander a 9:15 de la nit a l'Spotify Camp Nou.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
2: La que manda.

0: Tito, Anna Mena, Lola Índigo, números 1 a Flash FM al llarg d'aquesta setmana per segona consecutiva, com a mínim fins dissabte. Aviam què passa, depèn de vosaltres. FlashFM.cat, allà podeu deixar la vostra votació. Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: Va, són les 8 i 5 minuts, bon dia a tothom. Escolteu el Flash Matí de Flash FM, sí. Això vol dir que esteu a la ràdio adequada.
1: I tant que sí.
0: Per començar el dia a tope. I hem de parlar d'un grup de pijos que l'altre dia es van fer virals, eh?
1: Doncs sí. Hi ha un vídeo d'aquests que es fan virals perquè surten un grup de joves,
0: sí,
1: juntament amb els seus pares, també hem de dir, cantant una cançó amb la guitarra, una cançó religiosa.
0: La cançó no està mal, com a... i no canten malament. És molt visual el tema, realment.

0: Però el tema no és la cançó ni no. O sigui, és molt visual, massa per ser un programa de ràdio i explicar-ho aquí, però els comentaris de la gent, clar, són l'hòstia,
1: És que aquí a Espanya tenim uns memes, tio, mira, hi ha gent que diu: "Los quicos del maíz".
0: Los quicos del maíz.
1: Los quicos del maíz. "No se han comido un bocadillo aplastado en la vida".
0: En su vida.
1: "Red Hot Chili Peppers".
0: Pepe, del Partit Popular.
1: Sí. "Arabe de pádel".
0: De pádel.
1: És que, clar, són originals, eh? "Cualquiera pide un cargador de Android a esta gente".
0: No, per favor.
1: Obviamente,
0: no,
1: en iPhone. "No riáis que nos suben el alquiler".
0: Hi ha un que m'ha molat molt a mi que diu: "Espera. Calle 13", però calle amb Y, de Cayetano.
1: Exacte. "Tiras un Iquos delante de ellos y no toca el suelo".
0: Exacte.
1: "Tienen más propiedades que la aloe vera". "Los nuevos componentes de la oreja de Van Vox".
0: Van Vox, ala, loco.
1: Escolteu, mireu el vídeo perquè hi ha tants detalls. Dos nois que s'abracen, un que li arranca allà el poder i comença a cantar fort. La mare que surt de cop i volta i comença a ballar. Vull dir, és que...
0: Bueno, és que us mireu el vídeo i sembla...
1: No us el perdeu.
0: Sembla de pel·li, una mica, eh? O sigui, tu penses, per què són tots tan iguals?
1: Sí, i a part que us el posareu en bucle, perquè cada cop veus una cosa nova.
0: Que tenen tots els clichés d'un grup de pijos.
1: Sí, el polo, el pentinat... Sí.
0: L'actitud.
1: La vestimenta, sí.
0: Bueno, cosetes que s'han fet virals i per això les portem aquí al Flash Matí.
2: Flash Matí, perquè sortir del llit ja és una victòria. La resta ja és improvisa.
0: Jarabe de pádel. Al·lucinant.

Esta es la gran pregunta. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Venga. La bichota, la Carol, la Flashy Fame, aún con mes, ¿eh? Aquest temazo, aquest hit, ja d'aquesta dècada, diria jo, ¿eh? Ja no només d'aquests estius enrere, ja serà temazo de la dècada dels 2020. Saps què vull dir? Bueno, ja m'heu entès. A veure, va, som al Flash Matí, bon dia, ¿eh? Els de la carretera, els que esteu treballant, els que aneu de tornada, els que estudieu... Ja posem nosaltres la banda sonora, no us preocupeu, eh? També els regals, avui us regalem més entrades pel Festival de la Velocidad al circuit de Montmeló. De seguida en parlem, va!

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: 45.712.
2: Em toca?
3: Això és el número de la loteria, ara?
2: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
4: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
5: Citroën.
4: Condicions a citroen.es.
6: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
7: I supem a les millors taules del món.
8: En aquesta terra protegim i acollim.
9: Fem barri i fem pinya.
10: I fem i no deixem de fer.
11: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
12: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
13: Generalitat de Catalunya.
14: El govern de tothom.
15: A la Universitat Oberta de Catalunya...

0: Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb nou tap de rosca. Don Simón.
1: T'ho diré ben clar. Hi ha un nou cercador d'hotels tan potent que es mereix un espai al Flash Matí. Amimir.com. Així com sona, Amimir.com. Un cercador d'hotel senzill on sempre surt el preu final amb reviews reals amb més d'un milió d'allotjaments a tot el món. I si necessites ajuda, a Amimir.com tens atenció personalitzada a les 24 hores. Vols saber on dormiràs molt aviat? Al Flash Matí i Amimir.com t'ho posem fàcil. Flash Matí, de dilluns a divendres de 6 a 11 del matí. A Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
2: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
3: Hola, molt bon dia. Doncs ens trobem trànsit dins de la carretera general 1, avinguda Salouen, amb dos sentits de la marxa, i avinguda Tarragona, en sentit sud. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
4: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
5: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
6: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
7: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
6: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
7: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
6: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
8: Emergències musicals, en què et puc ajudar?
9: Estic boig per una cançó!
8: Tranquil, on ets ara mateix?
9: Massa avall de la llista de Flash FM! Això és una injustícia!
8: Si vols que sigui el número 1, esperis més i vota!

0: Es diu La Semana. És el Manuel Turizo acompanyant a Helena Rose a Flash FM en aquest dimecres, 8 i 25 minuts. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega. Què tal?
0: Què passa? Com esteu? Com va això de matina, penya? Ja està, eh?
1: Superbé, vamos.
0: Va, anem amunt, per favor, anem amunt. Fem-ho fàcil amb el ritme d'aquest programa. I també els concursos que amenitzen més aquest matí.
1: Aquest matí,
0: vale?
1: Aquest matí.
0: Avui sortegem entrades dobles pel Festival de la Velocidad a Barcelona del 2 al 4 d'octubre al circuit de Barcelona-Catalunya. Vinga!
1: Si voleu participar, heu d'enviar un WhatsApp al 628-06-0513 i ens heu de dir què creieu que diria el vostre cotxe si pogués parlar amb vosaltres.
0: Va, ràpidament, un parell de notes de veu ràpides.
2: Bon dia, flaixeros. Doncs el meu cotxe em diria: noia, baixa una mica el volum, que m'estàs deixant sord.
0: Ja.
2: Cada cop que em pujo al cotxe, la Clar. Música a tope, sempre.
1: En Flash FM.
2: Apa!
1: Adéu!
0: Mentre sigui Flash FM, llavors el volum sempre
1: a tope.
0: Es podria pujar una miqueta més.
3: Bon dia, flaixeros. Doncs pues mira, jo crec que el meu cotxe, i ara mateix t'ho diria, collons, on vas amb tanta pressa, tia? Frena, normal, frena, normal. Joder, sempre vas tard o què?
1: Es preocupa per tu.
3: Sempre em pesa el peu, tio.
0: Bueno,
1: ai.
3: Que vagi bé.
0: Ves amb cuidado,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sisplau, no volem disgustos.
0: Ves amb compte, per favor, una altra,
4: bon vinga. Bon dia, Héctor, bon dia, Gemma.
1: Hola.
0: Hola, tia.
4: Doncs suposo que el meu cotxe diria amb tu a la fi del món.
0: Que bonic.
4: I després que li encanten els meus secrets quan ens enviem missatges amb les amigues.
0: Ai.
4: Doncs vinga, que tingueu molt bon dimecres i molts petonets. Adéu.
0: Explica'ns un d'aquests secrets, no?
1: Sí, no.
0: Ara estem cotilles avui, eh? Estem tapaners.
1: Enrotllat una mica.
0: No ens ho vol explicar. Oh. No passa res. Vinga, una altra. Hola.
5: Buenos días, chicos.
1: Hola.
5: Raúl de Lleida. Pues si mi coche pudiera hablar, que el cual ya no lo tengo, y mira, me arrepiento mucho de haberlo vendido y siempre me arrepentiré, pero bueno,
0: vaya.
5: Me diría gracias por cuidarme y quererme tanto, porque era el mismo de la casa,
1: ya
5: lo
1: veo.
5: Limpiaba cada semana, vamos, lo tenía más cuidado que a mí.
0: Ya.
5: Venga, un saludo.
0: Doncs deu ser dels únics que fa això, perquè habitualment els cotxes estan més guarros i a veure.
1: Bueno, escolta, hi ha gent que el mima molt el seu cotxe, eh?
0: Va, digueu la vostra, entrades en joc, Festival de la Velocidad del 2 al 4 d'octubre. Circuit de Barcelona-Catalunya.
6: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Nosaltres continuem endavant, aixecant el país, evidentment, a cop de ritme, que és el que millor se'ns dona aquí, eh?
6: Flash matí. Cafè a la mà, si aganyes els ulls, i ritme al cos.
0: Ritme, sense parar, fins les 11 del matí. Ara amb el Bizarrap i el Daddy Yankee, la Music Sessions número 0.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. Els comuns volen que els agents de circulació ja puguin utilitzar les càmeres de videovigilància durant la temporada d'hivern i han fixat l'1 de desembre com a termini perquè hi hagi la cobertura legal necessària. Paral·lelament, les corporacions treballaran en l'aprovació dels seus reglaments a l'espera que la Comissió Nacional de Videovigilància s'hi pronunciï i que el govern impulsi, si escau, les modificacions legislatives pertinents. Després de la reunió de cònsols que es va celebrar ahir a Andorra la Vella, els representants comunals admetien que la fixació d'aquesta data també pretén pressionar el Ministeri de l'Interior per agilitzar tot el procés. Destacar que la policia ha signat un memoràndum d'entesa que permet connectar el Principat amb Siena, la xarxa d'intercanvi d'informació de l'Europol. Aquesta incorporació ha de permetre al cos policial andorrà compartir informació criminal de manera directa i segura amb l'Europol i amb els seus socis europeus internacionals. A nivell de govern, s'ha aprovat en sessió extraordinària del Consell de Ministres el projecte de llei que ha de donar cobertura a la rebaixa extraordinària de 10 cèntims per litre de gasoil acordada pels distribuïdors per al mes de setembre. La reducció s'aplica des del 1 de setembre, però requeria una modificació legislativa que està previst que es validi dijous al Consell. L'executiu calcula que la mesura tindrà un impacte de 631.000 euros en la recaptació dels impostos especials. I el govern preveu tenir preparat en poques setmanes el concurs públic per construir una nova residència sociosanitària a la Cortinada, a Ordino. El terreny on s'ha d'ubicar l'equipament ja està seleccionat, tot i que la ministra d'Afers Socials, Trini Marín, no n'ha concretat la localització. Encara s'ha de determinar el model per desenvolupar el projecte amb opcions que inclouen la construcció directa per part de l'executiu o una concessió dins d'una fórmula público-privada. El futur edifici haurà d'incorporar també pisos tutelats seguint el model dels que es fan a Sant Julià de Lòria. I ho dèiem ahir, Gran Valira Resorts ha acabat la temporada d'estiu amb un increment del 4% de visitants respecte de l'any passat en el conjunt de les estacions. La meteorologia favorable, amb menys episodis de precipitacions, ha contribuït a augmentar l'activitat a Gran Valira, Palaninsal i Ordino Arcalís. El balanç també destaca la resposta a les novetats incorporades aquest estiu i la consolidació a les propostes relacionades amb el turisme familiar, el ciclisme i les activitats de muntanya. Recordem que en el cas de Palaninsal continua obert els caps de setmana i festius fins al 12 d'octubre.
2: Amb la teva empresa, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix la cartera més àmplia d'assegurances PIME per petits i mitjans empresaris.
3: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella.

0: conèixer precisament amb aquesta cançó que s'enganxa com una mala cosa, eh? I capa no funcionar. Si no funciones bé, és que et falta Flash Matí, eh?
1: Si encara portes la marca del coixí a la cara, escolta el Flash Matí
0: va.
1: I espavila.
0: Passen 5 minuts a 2 de 9 ara mateix.
2: Això que t'has

0: No tiene sentido, BL a Flash FM. En aquest flash matí del dimecres, 16 de setembre. Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Els que esteu a la feina, treballant, de camí, estudiant o el que sigui que estigueu fent.
1: Ànims.
0: En qualsevol punt del mapa on estigueu ubicats, bon dia, eh?
1: Bon dia a tothom.
2: Condis, sempre a prop teu, patrocina el temps.
0: Parlant de mapes, tenim aquí el Jan Ponsa. Bon dia, Jan.
3: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Avui vas dir, ahir vas dir que avui havia de ploure. Això en què queda al final?
3: Doncs queda que plourà i força, sobretot. A partir del mitjà ja tindrem els primers ruixats i tempestes arribant des del litoral i prelitoral de Barcelona. Després tindrem més tempestes a les comarques interiors de Barcelona i interior de Girona. I atenció, perquè la nit ve el plat fort del dia, amb tempestes que poden ser molt intenses entre les comarques de Barcelona i Tarragona, deixant acumulats que poden ser de més de 90 litres en 3 hores.
0: Això és molt, no?
3: I al mig del Servei Meteorològic de Catalunya, sí. És molta pluja, aiguats importants. Avui agafeu el caiac i la ràdio amb piles perquè, bueno, per si passa
1: perquè
3: alguna
1: no
3: cosa.
1: Perquè no ens electrocutem.
0: Si te'n recordes de l'apagón i la ràdio a piles.
3: Déu-n'hi-do, sí.
1: La de les ràdios que es van vendre, eh?
0: Bueno, si algú està ara mateix allò connectant amb el que dius, no passarà el mateix.
3: No hi haurà un apagón, bueno, espero que no. Però avui sí que pot ploure molt, sobretot entre les comarques de Tarragona i Barcelona, eh? Així que atenció avui, sisplau.
0: Molt bé, temperatura, Jan.
3: Doncs mira, ara mateix a Prades tenim prop de 10 graus, l'Ametlla de Mar 21, Pinós 16 i els Almús, el Segrià 17 graus.
0: Molt bé, gràcies, Jan.
1: Gràcies.
0: Quin era l'últim número?
3: 16 graus i mig.
0: 16 graus i mig, molt bé.
2: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
0: I cada cançó suma també per fer un matí molt millor, eh? Aquest del dimecres avui.
1: Clar que sí.
0: Amora de la Rose a Flash FM. Aurora! Si

0: de sort. Cada dia pots despertar-te amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero gràcies al Flaix Matí.
1: Però no amb tu allí.

0: Aquesta és la Graciosa, una de les illes de les Canàries, que segons el Quevedo doncs no té gaire aforament, i és veritat que hi ha metres quadrats, tampoc és l'hòstia, eh?
1: És la Graciosa, sí que és maca. La vida és més sabrosa.
0: Més sabrosa, massa sabrosa, clar que sí. Nosaltres també intentem que la vostra vida millori una miqueta, si més no, els primers minuts, aquella estoneta de carretera que feu cada dia al cotxe i, doncs, mira, decidiu voluntàriament posar Flash FM. Bravo, bravo, bravo.
1: Moltíssimes gràcies, moltes gràcies.
0: Bravo, que sabeu que aquest dissabte visitem la Garrotxa, aquest dissabte estarem a Besalú per la seva festa major.
1: Toma ja.
0: Tinc moltes ganes aquesta data, perquè és que, a més, és un lloc molt xulo, eh? O sigui, no cada dia un punxa a un poble com Besalú, eh?
1: Exacte, important.
0: Aquest dissabte 19, festa Flash FM per la festa major, en aquest cas, als claustres de Besalú a partir de les 2 de la matinada amb el Manchado i qui us parla l'Ortega.
1: Molt bé.
0: Sona Me Mareo. Tienes hora.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
2: Repassem l'estat de les carreteres amb el Ferran Aràndiga des del RAC. Bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimecres pendents d'aquests dos accidents que hem tingut durant aquestes hores que portem de matí. Fa una estona hem tingut un accident a la B10 a Sant Adrià del Besòs, que a hores d'ara deixa els vehicles al voral, però deixa retencions en aquesta via des de Santa Coloma de Gramenet fins la Barceloneta en sentit sud. Això són més de 9 quilòmetres. Per altra banda, també tenim retencions a la B20 a l'altura d'Esplugues de Llobregat, on hi ha hagut un altre accident, en aquest cas el de primera hora del matí, doncs que també deixa els vehicles al voral, però continua provocant 3 quilòmetres de retencions en sentit nord. Més enllà d'aquestes incidències, també tenim una avaria de vehicle a Vilafranca del Penedès, que en sentit sud, tot i també trobar-se el vehicle al voral, deixa un quilòmetre de retencions. Per altra banda, més enllà d'aquestes incidències, doncs continuem també amb força intensitat a les retencions habituals. Destaquem al Vallès, tenim retencions a la AP7 entre Mollet del Vallès i Barberà del Vallès en direcció Tarragona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Gràcies, Ferran.
4: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut a l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
5: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
6: I des de 16.400 euros.
5: Què?
7: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
2: Escolta, encara ets a temps de trobar la teva universitat, eh? A Blanquerna tenen les últimes places disponibles pels graus d'Educació Infantil i Primària, Relacions Internacionals, Global Communication Management, Nutrició Humana i Dietètica, Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Logopèdia. Fes el pas i comença a construir el teu futur. Universitat Ramon Llull, com surts importa, eh? Últimes places per aquests graus. Consulta més informació al seu web i apunta't que tenen les últimes places disponibles. La Blanquerna.
8: La setmana del 14 al 19 de setembre al Flash Matí tot anirà sobre rodes.
9: Perquè regalem cada dia una entrada VIP doble per anar al Festival de la Velocidad de Barcelona del 2 al 4 d'octubre al circuit de Barcelona-Catalunya.
10: Així viuràs en primera persona la GT World Challenge amb Ferrari, Lamborghini i amb Valentino Rossi, que tornarà a competir. I dissabte a la tarda, cursa solidària a peu a la pista del circuit.
8: No perdis pistonada i estigues atent al Flash Matí per participar-hi. Experimenta la velocitat al Festival de la Velocidad de Barcelona.
11: Ets de segon de batxillerat i encara no saps què faràs després de selectivitat?
12: Oh. Apunta aquest nom. Niway BCN. Mallorca, Menorca, Eivissa, platja, vaixell, amics i les millors festes per celebrar que heu acabat el curs com mana. Aquest inici de curs, l'equip de Niway passarà per diferents instituts per explicar-vos-ho tot. Si sents parlar de Niway pel teu insti, informa-te'n i prepara't.
11: Descobreix-ho tot a les xarxes socials i a newaybcn.com.
13: Andorra. Flash FM 93.8.
14: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
15: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
14: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
15: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
16: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
17: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
18: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
17: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
19: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
20: El que vols escoltar sona a Flash FM. Flash Matí.

0: és el Benito des del... Debí tirar más fotos, aquesta és el seu baile inolvidable. De nou avui a Flash FM. El Flash Matí d'aquest dimecres.
1: Si escoltes el Flash Matí, no et prometem un dia fàcil, però sí... Un inici brutal.
0: Això, sens dubte. Repassem titulars amb la Paula Montes. Vinga.
1: Flash FM. Flash informatiu.
2: Bon dia, són les 9. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, inaugurarà el curs polític aquest matí amb el discurs sobre l'estat de la Unió Europea. S'espera que la cap de l'executiu comunitari plantegi noves mesures per endurir la política migratòria de la Unió Europea. A més, anunciarà la seva proposta per limitar la presència dels menors a les xarxes socials, que establirà una edat mínima d'accés. D'altra banda, el govern espanyol ha aprovat aquest dimarts les noves inversions de 1.760 milions d'euros a l'aeroport del Prat, que inclouen tota la preparació per la política polèmica ampliació de la tercera pista. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha admès la discrepància oberta amb Sumar i diu que només es farà l'ampliació si realment s'aprova el pla director i després la declaració d'impacte ambiental. I el cas de Roger Espanyol anirà a judici i serà l'únic que farà seure al banc dels acusats la violència policial de l'1 d'octubre. Aquest procés judicial haurà de determinar si l'ús de bales de goma va ser desproporcionat i si els agents van actuar amb intencionalitat, cosa que establiria un possible precedent judicial. Els esports. Victòria in extremis del Real Madrid per 2-3 davant l'Elx, un partit marcat per la polèmica amb l'acte de desobediència inesperat d'Mbappé, Vinícius i Konaté en la mostra de suport a Ceuta que Madrid i Elx van organitzar per a la sortida al camp. L'Espanyol, per la seva banda, no va poder amb el Rayo Vallecano i va perdre per 2-1. I avui el Barça juga contra el Racing de Santander a 9:15 de la nit a l'Spotify Camp Nou.
1: Sona el Megacrack a Flash FM.
3: La que manda.

0: Sí, ben enamorada, sembla ser, del Bruno Mars. Com va acabar aquell tema, al final? Estan junts o no?
1: Ha quedat una miqueta en stand-by, no? Ja. Estem esperant pròximes publicacions.
0: Aviam, si aquest David...
1: Wow.
0: Va per aquí o no? Aquest me gustes demasiado, aviam si va per aquí o no va per aquí.
1: Una parella inesperada, però no em fan mala, eh? O sigui, m'agraden.
0: Té bona pinta. És ella, amb Judeline i Rusowski, el mega crack de la setmana, Baby Wow. Nosaltres som el Flash matí, Gemma Manzanero, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Bon dia, penya, aquells flasheros i flasheres que esteu aquí. Bueno, escolta, a mig gas, perquè normal, és d'hora i tal, sí. I estem precisament per ajudar-vos, vale?
1: Vale.
0: Per ajudar-vos a començar el dia millor, amb una selecció especialment pensada per vosaltres. Ara la Shaki, soltera, bon dia.
1: Bon dia.

0: 4 és com es diuen ara aquestes, eh? Les 4, no les nova línia, després d'aquell salseo que van tenir, d'aquell jaleo que van tenir amb la banda, les nova línia, quan el Quevedo va decidir doncs, fer aquesta cançó amb elles, eh? El golpito des del Baifo,
1: vale.
0: El flash matí d'avui. Bon dia, bon dimecres, estem ja a 16 de setembre, ara mateix les 9 i 12 minuts. De seguida repassem el WhatsApp abans, una miqueta de batial amb el Chenchito. Això és Choque.

0: escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: 45.712.
2: Em toca?
1: Això és el número de la loteria, ara?
2: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
3: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
4: Citroën.
3: Condicions a Citroën.es.
5: Encara ets a temps de trobar la teva universitat. A Blanquerna tenim les últimes places als graus d'Educació Infantil i Primària, Relacions Internacionals, Global Communication Management, Nutrició Humana i Dietètica, Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Logopèdia. Fes el pas i comença a construir el teu futur. Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
6: La setmana del 14 al 19 de setembre al Flash Matí tot anirà sobre rodes.
7: Perquè regalem

0: La tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
1: Hola, molt bon dia. Doncs ara ja trobem trànsit dins de la carretera general 1 avinguda Salou en dos sentits de la marxa i avinguda Tarragona en sentit sud. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
2: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
3: Tothom en parla i tu no saps de què va, oi? Flash FM Andorra, 93.8.
4: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
5: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
6: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
5: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
6: Promoció valida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
5: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
7: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
8: Flash Matí.

0: diu mil coses, no una, ni dues, ni tres, eh? Mil coses. Lola Índigo i Manuel Turizo, avui de nou a Flash FM. Bon dia a tothom. Gemma de Boi, què tal?
1: Què passa, Héctor Ortega? Molt bon dia.
0: Escolteu, Flash FM, som al Flash Matí, 9 i 25 minuts. Avui també regalem una entrada doble VIP pel Festival de la Velocidad de Barcelona, del 2 al 4 d'octubre, circuit de Barcelona-Catalunya, si us mola. El tema dels cotxes, flipareu si hi aneu, eh?
1: Exacte, per participar envieu un WhatsApp al 628-06-0513 i volem saber quin és el... què diria de vosaltres el vostre cotxe si pogués parlar.
0: Anem a repassar alguna resposta a través del WhatsApp.
2: Bon dia, Flaixeros, bon dia, Héctor, bon dia, Gemma.
0: Hola, què tal?
2: Doncs el meu cotxe em diria, tia, deixa de fer quilòmetres. Para, deixa'm descansar.
0: Atura't.
2: Però si jo no descanso, ell tampoc.
0: Ai.
2: Bon matí, adéu.
1: Igualment.
0: T'acompanya tot arreu el cotxe. Cotxe, punyetera. Hola.
3: Bon dia, Flaixeros.
1: Bon dia.
3: Jo sóc l'Àlex i estic ja arribant al treball a Barcelona, soc Igualada,
1: sí?
3: I jo suposo que el meu cotxe diria: Alexandra, ni que sigui, hauries de deixar-me fer descans actiu, perquè el pobre, entre que treballo fora, tinc vida social fora, i després quan viatjo no m'importa emportar-me el cotxe, el porto d'aquí cap allà i fa moltíssims quilòmetres.
0: Està atabaladíssim el teu cotxe.
1: Pobre, molt descansat.
0: Atabalat perdut. Una altra, hola!
4: Què tal, com anem?
0: Molt bé, i tu?
4: Dimecres ja.
0: Sí, senyor.
4: Doncs mira, el meu cotxe em diria... Tio, però qui collons t'ha ensenyat aquestes palabrotes?
0: Hola.
4: Així t'han educat a casa? Ui. Això és el que em diria el meu cotxe.
0: Que t'hem de rentar la boca amb sabó o què?
4: Tela, últimament tela.
0: Tela el que treus per la boca, tio. Doncs aquesta és la pregunta d'avui a través del WhatsApp. Participeu, vinga! Sí.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. Els comuns volen que els agents de circulació ja puguin utilitzar les càmeres de videovigilància durant la temporada d'hivern i han fixat l'1 de desembre com a termini perquè hi hagi la cobertura legal necessària. Paral·lelament, les corporacions treballaran en l'aprovació dels seus reglaments a l'espera que la Comissió Nacional de Videovigilància s'hi pronunciï i que el govern impulsi, si escau, les modificacions legislatives pertinents. Després de la reunió de cònsols que es va celebrar ahir a Andorra la Vella, els representants comunals admetien que la fixació d'aquesta data també pretén pressionar el Ministeri de l'Interior per agilitzar tot el procés. Destacar que la policia ha signat un memoràndum d'entesa que permet connectar el Principat amb Siena, la xarxa d'intercanvi d'informació de l'Europol. Aquesta incorporació ha de permetre al cos policial andorrà compartir informació criminal de manera directa i segura amb l'Europol i amb els seus socis europeus internacionals. A nivell de govern, s'ha aprovat en sessió extraordinària del Consell de Ministres el projecte de llei que ha de donar cobertura a la rebaixa extraordinària de 10 cèntims per litre de gasoil acordada pels distribuïdors per al mes de setembre. La reducció s'aplica des del 1 de setembre, però requeria una modificació legislativa que està previst que es validi dijous al Consell. L'executiu calcula que la mesura tindrà un impacte de 631.000 euros en la recaptació dels impostos especials. I el govern preveu tenir preparat en poques setmanes el concurs públic per construir una nova residència sociosanitària a la Cortinada, a Ordino. El terreny on s'ha d'ubicar l'equipament ja està seleccionat, tot i que la ministra d'Afers Socials, Trini Marín, no n'ha concretat la localització. Encara s'ha de determinar el model per desenvolupar el projecte amb opcions que inclouen la construcció directa per part de l'executiu o una concessió dins d'una fórmula público-privada. El futur edifici haurà d'incorporar també pisos tutelats seguint el model dels que es fan a Sant Julià de Lòria. I ho dèiem ahir, Gran Valira Resorts ha acabat la temporada d'estiu amb un increment del 4% de visitants respecte de l'any passat en el conjunt de les estacions. La meteorologia favorable, amb menys episodis de precipitacions, ha contribuït a augmentar l'activitat a Gran Valira, Palaninsal i Ordino Arcalís. El balanç també destaca la resposta a les novetats incorporades aquest estiu i la consolidació de les propostes relacionades amb el turisme familiar, el ciclisme i les activitats de muntanya. Recordem que en el cas de Palaninsal continua obert els caps de setmana i festius fins al 12 d'octubre.
2: Amb el teu cotxe, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix vehicle de substitució, peritatge ràpid, la cobertura més completa.
3: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't al 890 300.

Aquest és l'himne del reggaeton del Danny Ocean. Això es diu Me Reuso, la del Baby No. El flash matí d'aquest dimecres, a un parell de dies de la cita escollida en què Flash FM agafa tot el seu ritme. Fiquem aquí totes les samarretes també del món a la Flaixineta i ens apropem a Riudarenes. Aquest divendres a la Selva, Riudarenes, festa Flaix FM, Flaix On Tour a les barraques de Riudarenes. Serà, com us dic, d'aquí un parell de dies amb en Sergi Domena, el Jaume Riu i que us parla l'Héctor Ortega. No hi falteu, tenim moltes ganes d'aquesta cita.

0: Es diu Sol Suyu, és Another. Una mica d'electrònica per aquest matí de dimecres. Bon dia a tothom, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: Jan Ponsa, què dius, què tal?
2: Què tal, bon dia, família.
0: Escolta, Jan, avui estem fent la següent pregunta a través del WhatsApp. Què diria el teu cotxe si pogués parlar? El teu cotxe, què diria de tu, Jan, aviam?
2: Estoy cansado, jefe.
0: Estoy cansado, eh? Para
2: sí,
0: allà, no?
2: Té 25 anys, el meu cotxe.
0: Té 25 anys, té més anys que tu, xaval.
2: Literal, perquè vaig fer 23 anys l'altre dia, o sigui que sí.
1: És cert.
0: De veritat. Doncs aquesta és la pregunta que podeu contestar, si voleu, eh? Entrar al sorteig d'aquestes entrades pel Festival de la Velocidad. Què diria el teu cotxe si pogués parlar? 628-06-0513. Bueno, què diria de tu, eh?
1: Exacte.
0: Què diria de tu, el teu cotxe? A veure, Jan, hem de parlar del temps. Ahir vas dir que avui havia de ploure. Com queda aquest tema?
2: Doncs queda que es produiran aquestes pluges. Ja des d'aquest migdia podem tenir els primers ruixats al litoral i prelitoral de Barcelona. S'estendran després a l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona. Atenció, perquè poden ser ruixats i tempestes força intensos. A partir de la nit, aquests ruixats i tempestes es mouran sobretot entre les comarques de Barcelona i Tarragona. Atenció, perquè aquí, sobretot a la zona aquesta de l'Anoia, el Penedès, el Baix Penedès, el Tarragonès, aquest sector aquí, es poden acumular més de 90 litres en 3 hores. Per tant, estem parlant de precipitacions torrencials, eh? Avui és un dia d'aquests d'inflar el caiac per tornar a casa a la nit, eh? I poca cosa més, també anirà plovent a punts del Pirineu, per tant, es faran bolets i baixarà el termòmetre.
1: Ah, vinga, uns rovellons.
0: Que guai, tio, clar, sí, és que aviat ja hem de començar a parlar de la castanyada, eh? Aquest
2: ja anirem a...
1: No correm.
2: Anirem a collir bolets, si voleu, un dia.
0: Sí, sí,
1: sí.
2: Us portaré un lloc.
0: Sí, clar que sí.
1: Ah, sí? A on?
2: Home, no t'ho diré aquí, si no anirà tothom.
1: Vale.
2: Aniran més dels 100.000 oients que hi ha ara mateix escoltant-nos.
0: És com aquells perfils d'influencers, no?, que diuen, posen un vídeo superguapo d'un lloc que dius, uau, vull anar, i posa, però no revelo la ubicació.
1: Clar que no.
2: Exacte.
0: Va, pues que te den, llavors no pengis res, tio.
2: També et diré una cosa, li pots preguntar a la IA després d'aquest lloc. Li envies una captura i dius, d'on és esto?
0: Deixa't estar, la IA, deixa't estar. Escolta, va, Jan, temperatures d'ara mateix.
2: Anem amb Posta amb 21 graus, Castelldaro 20 graus, Sant Salvador Guardiola del Baix és 17 graus, i acabem a un lloc que coneixes molt bé, l'Ametlla de Mar, 23 graus.
0: Molt bé, Jan. Gràcies i fins demà, tio.
2: Vinga, fins demà.
1: Adéu.
0: Sola muchacha. Adéu.

Deixa bitxota del Si antes te hubiera conocido, del Baby Wow, de la Tusa i de tantes altres cançons, en aquest cas. Provenza, 2022, de nou avui a Flash FM, aixecant el país, en aquest dimecres. Molt bon dia!

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Estàs escoltant el Flash McGee a Flash FM.
2: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
3: Mm-hmm.
2: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
3: I des de 16.400 euros.
2: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
4: Citroën.
2: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
5: Cultura Jove us ofereix
6: Òrbita Flash.
7: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, el setembre continua carregat de teatre. A la sala Flyhard, del 16 al 20, s'hi representa Passaran coses fantàstiques. També a Barcelona, al Teatre Gaudí, hi arriba My Only Fans. I al Teatre Lliure s'hi representa l'òpera de Tres Rals. Si t'agrada la música, el 18 de setembre, al Jamboree hi podràs veure El Mago del Gelato. A Sabadell, el 18 de setembre, la Faràndula acull l'Emperador de Beethoven. I a Lleida, el 19 de setembre, l'Església de Sant Miquel de Coll de Nargó acull Perifèria Cultural amb David Carabent i Vicky Mel. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
5: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
8: Quan veus entre setmana, en un museu, una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
9: i aquest? A què es dedica?
8: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. 205 cavalls i només 4,3 litres?
11: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
12: Ets de segon de batxillerat i encara no saps què faràs després de selectivitat?
13: Oh. Apunta aquest nom. Niue BCN. Mallorca, Menorca, Eivissa, platja, vaixell, amics i les millors festes per celebrar que heu acabat el curs com mana. Aquest inici de curs, l'equip de Niue passarà per diferents instituts per explicar-vos-ho tot. Si sents parlar de Niue pel teu insti, informa-te'n i prepara't. Descobreix-ho tot a les xarxes socials i a niuebcn.com.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
14: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
15: Les millors braves d'Andorra?
16: No vagis al bar a Mars.
15: Un bon bacallà al Pil-Pil.
16: No el demanis al bar a Mars.
15: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
16: Oblida tant del bar a Mars.
15: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al bar a Mars.
16: Gastrobar bar a Mars, a l'avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
15: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
1: Les prèvies del cap de setmana són Territori MaxiFlash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa. O te la munta on vulguis.

0: Maxi Flash.
1: Només a Flash FM.
2: Ets autèntic, amb personalitat.
3: Original.
4: Inimitable.
2: Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas.
5: De dir el que dius.
2: Tens criteri i passes d'imitacions.
6: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
2: I quan balles, ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM. Flash, flash,
7: flash. La que manda.
8: Flash FM. Flash.
9: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.
10: Flash.
9: Flash Matí.

Flowers des de Puerto Rico amb una de les seves darreres cançons en entrar aquí a la programació habitual de Flash FM. Una na más. Camí de les 10, apropant-nos a aquest punt horari del dimecres 16 de setembre. Som al Flash Matí de Flash FM. Rayos de Sol.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, inaugura ara mateix el curs polític europeu amb el discurs sobre l'estat de la Unió Europea. S'espera que la cap de l'executiu comunitari plantegi noves mesures per endurir la política migratòria de la Unió Europea pocs mesos després de l'entrada en vigor del pacte de migració i asil. A més, anunciarà la seva proposta per limitar la presència dels menors a les xarxes socials, que establirà una edat mínima d'accés. D'altra banda, el cas de Roger Espanyol anirà a judici i serà l'únic que farà seure al banc dels acusats la violència policial de l'1 d'octubre. Aquest procés judicial haurà de determinar si l'ús de bales de gomes va ser desproporcionat i si els agents van actuar amb intencionalitat, cosa que establiria un possible precedent judicial. I una baralla multitudinària aquest matí a Lleida ha deixat entre 3 i 4 ferits per arma blanca, segons han informat els Mossos d'Esquadra. Els ferits, de diversa gravetat, han estat traslladats a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova. L'incident ha estat al voltant de les 7 del matí i, de moment, no se saben els motius que han provocat la batalla campal. Els esports. Victòria in extremis del Real Madrid per 2-3 davant l'Elx. El gol de Carlos Espí a les acaballes del partit va salvar el marcador. Un partit també marcat per la polèmica amb l'acte de desobediència inesperat d'Mbappé, Vinícius i Konaté en la mostra de suport a Ceuta que Madrid i Elx van organitzar per a la sortida del camp. L'Espanyol, per la seva banda, no va poder amb el Rayo Vallecano i va perdre per 2-1. I avui el Barça juga contra el Racing de Santander a 9:15 de la nit a l'Spotify Camp Nou.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
2: La que manda.

0: la de l'Anna Mena i la Lola Índigo, que és la cançó número 1 a la nostra llista, a la llista del calibre 45, si més no, fins dissabte. Ja sabeu que cada dissabte, tarda, vespre, amb el Manchador, repassem, capgirem les caselles d'aquestes cançons, depenent del que voteu a flashfm.cat. A l'apartat del calibre. Són les 10 i 5 minuts, ara mateix. Molt bon dia, com esteu? Què tal, Gemma Manzanero?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, molt bé, aquí estem.
0: Petitoa, petitoa.
1: Vale.
0: Nova hora en marxa, la cinquena i última del que seria el Flash Matí d'aquest dimecres. La nostra missió és espavilar aquí a tot el personal.
1: Sí.
0: I espero que l'estiguem complint amb ganes, bé?
1: Sempre a tope. Sempre amb molts ànims.
0: Objectius.
1: Sí, tant.
0: Escolta, va, noticieta random.
1: Parlem de TikTok.
0: TikTok, molt bé.
1: TikTok, perquè ara està estudiant tenir el seu propi mètode de pagament. És a dir, un semblant al Bizum.
0: Sí.
1: Doncs TikTok, que TikTok puguis enviar un missatge i pagar-li qualsevol persona el que vulgui.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí. Perquè, clar, ara si tu vols comprar la TikTok Shop, doncs va per compte bancari, va per PayPal, etcètera, etcètera.
0: I què hi ha a la TikTok Shop, aquesta?
1: Hi ha de tot! He comprat mogollon de coses allà.
0: Però, per exemple, què?
1: He comprat roba, he comprat magnesi per suplements.
0: Per una botiga al TikTok.
1: Al TikTok. TikTok Shop.
0: M'estàs deixant loco, és que no tinc TikTok.
1: Clar, és que no sé quants dies porto dient-li a l'Héctor Ortega que es baixi TikTok.
0: Bueno, doncs... vaig fer TikTok una vegada, vaig pujar un vídeo molt guai i allà es va quedar,
1: Doncs molt malament. A TikTok jo m'he comprat moltíssims pantalons, és que, ja, de fet, tu al TikTok pots veure el producte i pots veure la gent com a promociona, i clar, la gent te l'ensenya així físicament,
0: ja.
1: Es prova la roba, etc etc. I tu, depenent dels seguidors que també tinguis, pots obrir-te una TikTok Shop i tu vendre.
0: Ah, molt bé.
1: I et portes comissió dels productes que has vengut.
0: I la manera, sí, això nou que acaba d'incorporar és que podràs pagar...
1: No, encara no està incorporat. Està en una fase inicial. Els de Xina ho estan mirant ara de fer-ho,
0: vale.
1: Però encara no hi és posat. També, mal pensant, he pensat, és aquí, segurament els viejos xoxos també et demanaran, et donaran diners a canvi d'una fotopies, perquè a TikTok passa això,
0: Ah, sí, també, mare.
1: He rebut molts missatges de gent dient-me, d'homes, dient-me que volen ser els meus sugar daddies.
0: Sí, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Uau.
1: Però clar, aquests després sempre demanen coses.
0: Però clar, ja.
1: I no et diré el que demanen.
0: No ho vull saber. Crec que mai serà una bona hora per explicar-ho.
1: No, crec que no.
0: Bueno, doncs ja seguirem la pista, aquesta nova opció del TikTok.
1: Vinga,
0: Shop. Sí. Ai, del TikTok, del pagament aquest a través de TikTok, molt bé.
1: Del Bizum raro.
0: Vaig a fer-me TikTok.
2: Si encara portes la marca del coixí a la cara, escolta el Flash Matí

0: de sort. Cada dia pots despertar-te amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero gràcies al Flaix Matí. Però no amb tu al llit, eh?
1: Arcángel, pa. Once.

0: bam bam bam.
1: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
2: 5, 6, 7, 8.
3: Valorado.
4: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
3: en España.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
6: Es que perdo, he perdut el nord.
7: Kelly i Saïa ha perdut el nord, però ha trobat una bona cançó. He perdut el nord, del seu àlbum Odaro.
6: Es que perdo, he perdut el nord. Es que perdo, he perdut
7: el nord. Kelly i Saïa, he perdut el nord, amb el suport del Departament de Cultura.
1: Andorra.
8: Flash FM.
1: 93.8.
9: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
10: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
11: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
10: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat.

0: la creadora d'aquesta cançó. Que ha sonat al llarg d'aquest estiu i de valent aquí a Flash FM. A més, acompanyada del Manuel Turizo, Elena Rose i Turizo. La setmana és el títol. Bon dia des de Flash FM. Gemma Manzanero, què passa?
1: Molt bon dia, actor Òrtica, com estàs?
0: Què passa, tu? Què passa, família? Com esteu? Com va la matina? Ja està fet, això.
1: Això ja està fet. Espero que ja tots haguem esmorzat.
0: Sí, no?
1: Hem recarregat les piles i estiguem a tope.
0: I engeguem aquesta nova jornada. Estem de dimecres ja amb la tonteria. La setmana va avançant. La setmana, com diuen aquests, va avançant.
1: I avui recordem que plourà molt, eh?
0: Aquesta tarda sí, ha de ploure, eh? Això ha dit el Jan Ponsa, el nostre home del temps. Ens ha assegurat que ha de ploure, especialment comarques de Barcelona, Girona i alguna cosa també pel Pirineu. Lleida i Ebre i tal, allò es queda més al marge d'aquesta moguda.
1: Bueno, millor per ells.
0: Però bueno, escolta, sempre podeu consultar el mòbil, el temps també.
1: Oi, tant.
0: Meteocat i aquestes coses, aquestes mogudes.
1: El de l'iPhone no, que ens enganya.
0: No, aquest no, que sí, és veritat. Un dia vam parlar d'això, haurem de tornar a agafar aquest tema perquè és molt interessant, perquè falla tant, diguéssim. Però bueno,
1: el
0: problema és que no el sabem interpretar.
1: Ah, és igual.
0: Vinga, va, el ritme continua, això sí. No.

està moda, diuen ells, de fa uns quants anys, eh? Estar soltera és Lunay amb Chris Jedi, amb aquesta cançó del 19, que avui recuperem de nou aquí a Flash FM. Què tal? Aviam, va, som al Flash Matí, 10:45 ara mateix, aquest dimecres. Avui sortegem entrades dobles perquè aneu al Festival de la Velocidad, al circuit de Barcelona-Catalunya, properament del 2 al 4 d'octubre. Encara esteu a temps d'enviar-nos un missatge amb la resposta adequada. De seguida recordem la pregunta, no desconnecteu, perquè abans hem de fer sonar el Farruko. Ja pa què!

0: Aquest és el Ozzy, l'Omar Kurz, que li ha fet la remescla al Jay Wheeler. I aquesta cançó es diu De Lejitos, remix, eh? És un dels cracs d'aquesta setmana, Flash FM. Som al Flash Matí, bon dia a tothom, com esteu? Gemma Manzanero.
1: Bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: Avui també us estem regalant una entrada VIP doble perquè aneu al Festival de la Velocidad a Barcelona properament, del 2 al 4 d'octubre.
1: Sí, senyor.
0: Al circuit de Barcelona, Catalunya, per viure en primera persona les GT World Challenge. En Ferrari, Lamborghini, McLaren, Aston Martin, tot de marques pepines, eh? Valentino Rossi tornarà a competir, hi haurà concentracions de cotxes, concursos de car audio, un village molt top, i aquell dissabte a la tarda també hi ha una cursa solidària a peu per la pista del circuit. Encara esteu a temps, en aquests 20 minutets que queden de programa, de participar.
1: Participar, per participar, no sé parlar, eh? Per participar també en WhatsApp al 628-06-0513 i ens heu de dir què diria de vosaltres el vostre cotxe si pogués parlar.
0: Què diria de tu el teu cotxe, eh?
2: Bon dia. Doncs si el meu cotxe pogués parlar, crec que diria que a veure si ens tranquil·litzem al pujar al cotxe, perquè no sé què ens passa a tots, que a la que ens posem a conduir ens posem nerviosos i tot ens estressa més. I ens posa més nerviosos, cridant, pitant, etcètera. Vinga, bon dia.
0: Bon dia, tens tota la raó del món, eh? Se'ns en va una miqueta la castanya a vegades quan agafem el cotxe,
1: eh? Hi ha gent que li relaxa, eh?
0: Bueno, sí. Jo crec que més, hi ha més gent que no el relaxa, tot sí, el contrari. Vinga.
3: Bon dia, flaixeros.
1: Bon dia.
3: El meu cotxe, si pogués parlar, pobret, diria... Aviam, maca, t'he deixat tirar de tres cops. Què? No entens. Deixa de donar-me tanta canya.
0: Ja.
1: Bueno.
3: Vinga, bon dia.
0: Porta'm al taller. Porta'm al taller.
1: Porta'm.
0: 628-06-0513, hola.
4: Bon dia, Héctor i Gemma.
1: Hola.
4: El meu cotxe em diria, fica allà benzina, que en qualsevol moment te deixo enmig de la carretera.
0: Hola, molt bé.
1: Vinga, sempre apurant.
4: Que vagi bé el matí. Adéu.
0: No apuristà.
5: Hola, bon dia. Pues sí, et diria, renta'm, guarra.
1: Hola.
0: Hola, vinga, molt bé.
1: Que el cul brut.
0: Renta'm.
6: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Què diria de tu el teu cotxe si pogués parlar entrades en joc pel Festival de la Velocidad al circuit de Barcelona, Catalunya?

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Ja a la venda, bitllets de Ouigo per viatjar fins a l'agost del 2027 des de 9 euros. I Madrid-Barcelona a partir de 19 euros. Fes la compra fins al 23 de setembre i tingues l'oportunitat de viure una experiència a la residència de les Mujeres Ya No Lloran a Madrid. Consulta les condicions i tarifes a Ouigo.com.
2: A tots els que porteu setmanes buscant cotxe i ja teniu decidit quin comprar-vos, us entenc. Perquè arriben els dies Ebro amb condicions molt especials i us toca replantejar-vos-ho tot. Tot i que, bé, pitjor seria sentir això amb el cotxe acabat de comprar i que no fos un Ebro. Descobreix els dies Ebro del 10 al 21 de setembre a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
3: Ets de segon de batxillerat i encara no saps què faràs després de selectivitat? Oh. Apunta aquest nom. New Way BCN. Mallorca, Menorca, Eivissa, platja, vaixell, amics i les millors festes per celebrar que heu acabat el curs com mana. Aquest inici de curs, l'equip de New Way passarà per diferents instituts per explicar-vos-ho tot. Si sents parlar de New Way pel teu insti, informa-te'n i prepara't. Descobreix-ho tot a les xarxes socials i a newwaybcn.com.
0: Andorra. Flash FM 93.8. Flash FM. La que mana.
4: Ahora, dale un chin de volumen, que se reviente un chin.

Emília. Això es diu No se ve. En aquest cas, amb Ludmila Checa, també aquí amb... fent el seu, diguéssim, suport. La recta final del Flash Matí d'aquest dimecres. Ens hi hem posat a les 6 del matí. I encara tenim un parell de cançons més per endavant. Una feta a prop de casa, tu. La Batguial, sona Dame.

0: Aquesta és una cançó, sens dubte, per treure els passos prohibits. La batxateta del Romeo Santos i del Prince Royce, que s'anomena Dardos. Caramelo envenenado, Gemma Manzanero, què passa?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Escolta, que s'acaba aquest programa, que s'acaba el Flash Matí i que torna a sonar per aquí l'Armand Maravalle. Armand, bon dia, eh?
2: Hey, què tal?
1: Què passa, tio?
0: Com aneu? Molt bé. La Gemma m'ha dit que volia fer-te una pregunta, però te la volia fer en antena per pillar-te desprevingut.
1: Això no és cert.
0: Ara no.
1: La pregunta és massa forta com per dir-ho per antena, Héctor. Què vols? Que
0: no recullis cable, tio. No
1: sé. La pregunta tu li volies fer una especialment.
2: No, o sigui, però què passa, que us em voleu conèixer?
0: Sí, veritat, jo un dia volia fer una pregunta quan vam anar a punxar junts a la Fuliola.
1: Mentida.
0: Però no te la vaig fer perquè diu la Gemma, perquè és molt forta, tio.
2: Me la faràs demà,
1: si vols. És cert.
0: Clar, veus, sí, hi havia una pregunta, sí.
2: Bueno, doncs demà, si voleu. Vale?
0: Ara. Mira, la Gemma
1: s'acaba d'enrecordar. Implica dues persones i l'altra ja ha contestat.
2: A mig contestat. Però m'ho voleu preguntar ja o com ho fem?
0: No, ara no, tio. Ara no, que és molt verde. Escolta, demà més nosaltres, Gemma, demà a les 6 del matí, sí. Puntuals aquí. Armand Foligaña, va!
3: Flash FM. Són les 11.

0: Ja us dic que m'he quedat una mica mosca, m'he quedat una mica inquiet amb com m'han intentat atracar l'Héctor i la Gemma al final del Flash Matí amb aquesta pregunta que no s'atreveixen a fer-me. Millor, millor. Ja me la faran demà o quan sigui, és igual. Deixeu-me en pau, estimats Héctor i Gemma. Per sort, ja han abandonat l'estudi. Em quedo jo amb vosaltres fins a les 4 de la tarda amb el poder del ritme aquí a Flash FM. Comencem nova hora de ritme. Som-hi! De fet, aquesta l'hem començada amb el nostre mega crack, amb el Baby Wow, la Karol G i companyia, un tema deliciós, fantàstic, que ens posa ja amb el mood correcte, amb l'estat d'ànim, per passar un bon dimecres tots plegats aquí. Vinga, vamos allá, família!
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Us proposo per començar una mica de Quevedo, amb aquesta, el Golpito. Mami.

clar que sí, que ja portem mitja setmana feta. Cada cop al cap de setmana més a prop i hem de fer cas al Daddy Yankee, anem una mica de con calma, eh? Anem a prendre-nos-ho amb parsimònia, escolta. Ara no ens estressarem, ja sabem de què va això, no vam néixer ahir. I like your boom boom girl, són les 11 i 11, escoltes el poder del ritme aquí a Flash FM, anem amb una novetat, va. D'aquí no res els Tiets, també BLA Westcall amb la plena primer pro. Ozuna i Omar Kurz, aquesta és nova de trinca, es diu ZZ. Yeah.

0: FiraMundialDelTurisme.d. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
1: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
0: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
2: Flash FM Andorra, la ràdio dance leader. 93.8 FM.

absolutament addictiva, aquest muchacha bonita, de cara rarara, de cuerpo popopo i de tot arreu, eh? Es van quedar embadalits, entusiasmats amb aquesta noia, la Isa, al costat de l'RVFV, producció de Crimly, sonant a Flash. Ens apropa cap a quarts de 12 el nostre ritme. Va bé per aquest dimecres 16 de setembre. Doncs vinga. Que no pari la festa, tu. És la intenció per la propera estoneta. Per això comptem amb Lugel des de Marsella, amb el seu Jamaican. Jamaican.

Aquesta va per vosaltres, eh? Todo el mundo, què diu? Vinga, mans amunt, va. No us faci mandra. És Mr. Worldwide. Echa paia. Aquesta la va fer l'any 2012 al costat del Papayo. Evidentment. És el meu tocayo, l'Armando, el Pitbull. Sí, senyor. El calvo més famós de tots els famosos. Amb aquest tema, un himne de la festa que et fem sonar aquí a Flash FM per convertir això, bueno. En un himne de la rauxa i la disbauxa, com la següent, el Bad Bunny, que ens porta cap a Nova York.

0: plus. Maintenant je t'aime de plus en plus. T'es pas comme celle que j'ai souillée, celle sur qui je m'essuyais. Tout à l'heure quand je prenais le bus. Maintenant je t'aime de plus en plus. Maladie, maladie.
1: C'est comme une maladie, és com una malaltia, eh? Ma baby, c'est la plus belle. La meva baby és la més maca. El Aleixe Bo Blonde té els cabells rossos. Ens explica aquest rapero. El Movejo en francès amb un dels hits de l'estiu que es diu Maladie. L'escoltes a Flash FM. Venen ganes de cap de setmana, venen ganes de festa. I per sort ja sabeu que cada cop queda menys perquè arribi això, eh? La nostra residència de Flash FM a la Farinera de Vic aquest proper divendres 18 i dissabte 19. Plantarem allà la bandera. Ens hi quedarem durant dues tardes per convertir doncs, aquest espai en territori Flash FM, el tanto que va de cantó. Tot això dins del context del Mercat de Música Viva de Vic, que és un espectacle de nassos. Amb les sessions del Sergi Domena, l'Héctor Ortega, hi haurà Bab Clover també, Carlos Monet, Juanpa Claret, Marc Carmona, Serra i Origi. La festa està més que garantida. Una residència amb el poder del ritme, tu, a tota màquina, tota màquina, tota màquina. Ja ho sabeu, aquest divendres 18, aquest dissabte 19, si sou per Vic, si esteu per allà per Osona, no us podeu perdre a la residència de Flash FM a la Farinera de Vic. És que... boníssim, boníssim, com aquesta del Mike Towers. Yeah.

Són d'aquestes cançonetes del món urbà que ens van bé per baixar una mica revolucions, tocar de peus a terra. Connexió Màlaga amb Gran Canària, De La Osa i Quevedo, amb aquest tema que es deia Still Loving, sonant a Flash. Just abans de pujar una mica de revolucions, ens anem cap a Puerto Rico amb el Mora, acompanyat del Zetangana, i amb aquesta es deia Droga. Flash.

Aquí la teniu, sonant a Flash FM, la motomami per excel·lència, la Rosalía, amb aquest Despechar, un tema que si hagués fet com el de Milionària, que el cantava en català, doncs en comptes de Despechar s'hagués dit despitada, no? O despitosa, eh? Una cosa més així, més catalana. En qualsevol cas, un tamasso gros. Queden 7 per arribar a les 12. Moment ideal per fer servir aquesta percussió, aquesta melodia del Café con Ronda, el Bad Bunny, amb aires llatins, amb aires afro.

0: Aquesta l'heu votada al calibre 45, fins que ha anat pujant, pujant, va arribar al podi i finalment s'ha coronat com a número 1 de la nostra llista. La cançó de la Neguet, el Petito A, Anna Mena i Lola Índigo per començar nova hora de ritme aquí a Flash FM. Són les 12 del migdia i 3 minutets. Vamos allà, vinga, va. This is Flash FM. Que a més ja, a quin dia estem? A dimecres 16, eh? Sort que ho he de mirar, perquè de vegades, com diu el del vídeo, a veces se me olvida. L'heu vist, no?, el vídeo viral aquest, que de la família aquella. Doncs pues això, de vegades se m'oblida quin dia estem. Ja és dimecres, ja és dimecres.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: En un obri tancar d'ulls, serem al cap de setmana. Que soni la remor de les onades. Oh, quina manera de començar aquesta cançoneta. És la graciosa.

aquesta noia que porta marques cares i que du un pantalonet bastant curt. És el Panticito, sobre el que canten l'Alejo i el Robi al costat del Feit, el Fercho. Quan passen 11 minutets de les 12, tindrem per aquí el Raúl Alejandro, també el Sopa de Cabra amb la Su. Primer anem cap a Puerto Rico amb l'Omar Kurtz, que és un expert en skincare. Ell fa servir cremita de vainilla con coco.

0: Andorra. Flash FM 93.8.
1: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al bar a març.

0: 30 850 840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
1: Això és Flash FM, la ràdio dance líder.

Goita, goita, que elegant, que xulo, que sona això, que es diu La Semana, és el Manuel Turizo col·laborant amb la Elena Rose, la cantant estatunidenca. De fet, aquesta cançó, que es diu La Semana, s'inclou dins de l'últim àlbum que ha tret la

noia aquesta, l'Helena Rose, que l'àlbum es diu No quiero que se acabe este bendito verano, que és una mica la sensació que tenim tots, no? Ostres, no volem que s'acabi, ja ho van dir els Figaflaues, també. Que no s'acabi l'estiu, que no s'acabi, no? Doncs males notícies per a vosaltres, perquè ens queda res, menys d'una setmaneta, eh? Dimarts que ve ja s'acaba oficialment l'estiu, però no passa res, hi ha un troco. Per tenir un estiu que no... que duri per sempre és escoltar Flash FM, perquè amb els nostres temes sembla que estiguem sempre d'estiu, sempre de festa major. Com amb el Quevedo, ni borratxo.

Què, se'ns nota, no?, que tenim ganes de festa. Si és que no ho podem evitar, eh? Se'ns veu d'una hora lluny aquí a Flash FM, ja sabeu que som professionals de la festa. Per cert, aquest cap de setmana serà gros, estarem una mica per tot arreu, per tot el territori, amb les nostres festes Flash. Per exemple, mira, t'explico. Tindrem la residència a Vic, a la Farinera, tant el divendres com el dissabte al vespre. I la nit del divendres serem a Riudarenes, eh? Festa major allà a la selva, pujarem cap allà amb el Jaume Riu, el Sergi Domena i l'Héctor Ortega fotent-li canya a la zona del poliesportiu a partir de dos quarts de dues de la matinada. Vale? Nit de divendres, Riudarenes. Festa Flash, per liar la parda. It's that time.

0: segurament el reggaeton més intens que ens va deixar el Bad Bunny en el seu últim àlbum, el de Debí tirar más fotos. I es deia així, voy a llevarte pa PR, pa Puerto Rico. Tota una declaració d'intencions, ja comença la cançó dient aprovecha que estoy soltero, single. En teoria el tio està solter, eh? No se li coneixen parelles estables, se'l relaciona pues, amb la seva ex, amb la que van i tornen un altre cop, la Gabriela. Però vaja, ja sé, no sé, ja veurem. Tot un parell al Bad Bunny. Ens quedem a Puerto Rico, va, que ens hi porta ell amb el Jay Wheeler i l'Omar Kurz. Atenció, perquè...
1: Flash!
0: És moment d'escoltar el The Legitos Remix de Flash FM.

0: porque ya no te
1: creo. Aquestes deien Memòries, sonant a Flash FM, al Mora, al costat del Jay Cortez, quan encara es deia Jay Cortez, ja sabeu que ara es diu Jayco, el tio, i que també s'ha oblidat de treure música perquè ja fa molt de temps que no en treu res. Per cert, abans t'he explicat, aquest cap de setmana anem forts aquí a Flash FM, tenim la residència a la Farinera de Vic, també serem la nit del divendres a Riu d'Arenes, però és que m'he deixat d'explicar-te que la nit del dissabte també tindrem, bueno, festes flash per tot arreu. A Besalú, per exemple, amb el Héctor Ortega i l'Edgar Manchado. També cap al Segrià, al Col·legi, amb el Jaume Riu i el Sergi Domena a partir de les 3 de la matinada. I al Penedès, ojo! Una liada de concurs a la Bisbal del Penedès i serem jo mateix, Germán Maravalle, i el Miquel González a partir de les 11 de la nit. Doncs això, la liarem parda.

Com mola aquesta, és de les Can Cigala a tope. Des de Barcelona, el Bobe. El Bobe Esponja. Al costat de l'Omar Montes. Sí, senyor, aquesta es deia El Conjuntito. Fa un parell d'anys que la van treure i l'escoltes a aquesta hora a Flash FM. El poder del ritme. Va, que arribarem a la una i ho farem amb el ritme de Ryan Castro i Capo amb La Villa.

0: boníssima, fantàstica. Sembla que l'hagin fet expressament per a mi, tu. És el Baby Wow, Karol G, al costat de la Judeline i el Rosowski, tres artistes, però vaja, grans, com la copa d'un pi, tu, com el pi de les tres branques. Doncs col·laboren de forma totalment inesperada, perquè ningú s'ho esperava, això, i doncs han encertat, li han donat el clau amb aquesta cançoneta que ho està patant arreu del món i que, a més, doncs és el mega crack de la setmana aquí a Flash FM. L'hem fet servir per començar nova hora de ritme. This is Flash FM. I aquests pitos que ens informen que sí, efectivament, passen 4 minutets de la una del migdia. Anem fent via en aquest dimecres, 16 de setembre. Si us acabeu de connectar, benvinguts, passeu, passeu. Sou a la casa gran del ritme. I a lloc per tothom, vinga, va.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Tindrem el Daddy Yankee, tindrem el Lucho RK, tenim ja preparat també el Lugel amb el seu Moving to the Sun.

d'escoltar això i tornar directament a aquells temps que eren més senzills, eren millors. Era el 2018, quan es van ajuntar a l'estudi el Daddy Yankee i la Noel AA per fer això que es deia Addictiva, te la posem aquí a Flash. En van fer més de junts, que recordo també un altre temazo, no sé si te'n recordes, aquell que es deia Don Don, també, del Daddy i la Noel, flipes. Brr, maco, brr, que té fred la Noel, o què? Va, passant 9 minuts de la una, anem amb una novetat aquí a Flash. Ens arriba des de la nova escena canària. És potser el deixeble del Quevedo, el Lucho RK, amb aquesta que es diu Aire.

0: 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
3: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
2: Ens pots trucar al 759 908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
4: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.

0: Flash FM, la que mana.
1: Emergències musicals, en què et puc ajudar?
2: Estic boig per una cançó!
1: Tranquil, on ets ara mateix?
2: Massa avall de la llista de Flash FM! Això és una injustícia!
1: Si vols que sigui el número 1, esperis més i vota!

bo, tu. El Mike Towers, que ens persegueix, eh? Llevo tiempo detrás de ti. Corre, corre. Aquesta es diu Un Ana Más, la va publicar a finals de... No, a principis d'estiu, de fet. La va publicar, va ser una cosa una mica rara, una col·laboració que va fer el Mike Towers amb la Lliga de Futbol Espanyol, amb la Liga. Van publicar com una mena de videoclip de recapitulació de la temporada i la banda sonora era aquesta cançó, aquesta novetat del Mike Towers, que es diu Un Ana Más. Bueno, unint música i futbol, el tio, eh? Molt bé. Doncs aquí, 7 minutets, arribarem a quarts de dues. Una altra cançó que uneix futbol i música és aquesta, ja la saps. Flash. Estava cantat. L'himne del Mundial 2026, Shakira i Burna Boy, el...

0: només d'escoltar les seves cançons, un ja pot intuir que aquest tio sembla molt, molt intens, eh? D'aquests que et foten la xapa sobre espiritualitat i sobre consciència. És el Capo, des de Colòmbia, un dels cracs del afrobeat arreu del món amb aquest hit que es deia Oh Nana. Passant ja de quarts de dues, moment de tornar cap a casa, cap al Maresme amb la Batguial i també cap al Vallès amb els Flashy Ice Cream i els 31 Fam amb aquesta que es diu Dorayakis.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jo...

Diuen que si te la saps de memòria i la recites davant del president, et donen automàticament la nacionalitat catalana. Un tema essencial per entendre la cultura urbana a casa nostra en els últims 10 anys. Ja fa una dècada que va sortir això des del seu mixtape debut, des de Vilassar, la Bad Gyal, amb aquest himne que es diu Fiebre. Sonant a Flash FM, això ha fet molt per la cultura a Catalunya, aquesta cançó, no és conya. Sabeu qui també ha fet molt per la festa a Catalunya? Flash FM. I a més, aquest cap de setmana muntem la nostra residència a la Farinera de Vic. Aquest divendres 18 i dissabte 19, dues tardes per convertir aquest espai, la Farinera, en territori Flash FM. Tot això dins del mercat de música viva, vale? Hi haurà sessions del Sergi Domena, de l'Héctor Ortega i a més també Bab Clover, Carlos Moner, Juan Paclaret, Marc Carmona, Serra i Urixi. Una residència 100% amb el poder del ritme. Vale? Allà a Vic, capital d'Osona, entre porins, mora meva, es liarà perdíssima aquest cap de setmana residència a la Farinera de Vic.

Vinga, va, quins pilles entretinguts, entretingudes. Al ritme de tres colombians, el Sebastián Yatra, el Manuel Turizo i el BL, los tres parceritos des de la terra del Café Colombia i de les arepas, amb això que es deia Vagabundo. Un hit internacional amb majúscules que et posem aquí a Flash FM just abans d'anar a Puerto Rico per escoltar la nova del Mike Towers. Es diu Carita Feliz.

un altre d'aquests artistes que porta més d'una dècada contribuint a l'escena del reggaeton i a l'escena urbana i que es mereix tots els monuments que li puguin fer, tots els homenatges. El Nicky Jam, des de l'any 2014. Mare meva, tu, que vells que ens fem. Adéu, maco, adéu. Aquest es deia Travessura, sonant a la camana, a la del ritme, a Flash FM, en aquest dimecres 16 de setembre, a punt d'arribar a les 2 del migdia. Qui vol una mica de Latin House? Que bé que entra això, com sona. És el Jamaican Bam Bam, un dels hits d'aquest estiu.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Són les dues. Us parla Quim Barceló. La Unió Hotelera d'Andorra ha informat dels resultats del mes d'agost del 2026 amb una ocupació mitjana del 82,29%, una dada molt similar al 82,67% assolit durant el mateix període de l'any passat. La diferència és de només 0,38 punts percentuals i reflecteix l'estabilitat de l'activitat hotelera. A més, per segon any consecutiu, l'ocupació del mes d'agost se situa per sobre del 80%, uns registres que, segons l'entitat, no s'havien assolit en els històrics anteriors a la pandèmia de la Covid-19. Parlem de la futura modificació de la llei del sòl, que ampliarà els casos en què els comuns podran sol·licitar que les cessions obligatòries es facin mitjançant una aportació econòmica en lloc de terrenys, donant així més marge de decisió a les corporacions parroquials. El text també incorporarà qüestions relacionades amb el dret de tanteig i de retracte, les quotes de construcció i l'agilització dels procediments sancionadors. Encara està pendent de determinar si s'inclouran la figura dels projectes d'interès parroquial i la possibilitat de construir en terrenys que ja disposin de tots els serveis. Destacar que el Tribunal de Corts ha acordat l'extradició a França d'un transportista resident a Andorra reclamat per la justícia francesa per la seva presumpta vinculació amb una xarxa dedicada a la distribució de droga per Europa. La resolució respon a la petició presentada per França i difosa internacionalment a través de l'Interpol. I Andorra Telecom ha entregat 13 taulers oficials de joc de la World Robot Olympiad a 13 centres educatius del país. El lliurament s'ha fet després de la final nacional de la BRO 2026 a Andorra, que es va celebrar aquest cap de setmana passat. La iniciativa ha de permetre que les escoles disposin del mateix tipus de material que s'utilitza a les competicions de robòtica educativa i que el puguin incorporar com a eina d'aprenentatge a les aules.
0: Flash FM Andorra 93.8.

0: 8.
1: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Banbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Banbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
2: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
3: 3w.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
2: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 2:15 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
3: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. 3w.diamundialdelturisme.ad.
4: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament Comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
5: Flash FM Andorra 93.8.

És curiós, molt curiós, la història d'aquest tio. Un noi de Fuentlabrada, amb origen rus, el Rusowski, que s'ha tirat anys i panys dins de l'escena underground, però que n'ha despuntat gràcies a l'àlbum que va publicar l'any passat i ha arribat al mainstream amb això que es deia Malibu. Ha sonat a Flash just abans del Nicky Jam i el J Balvin amb l'X, o també Kid Voodoo i JC Reyes. Aquesta es deia Me Mareo.

Tenen 19 per arribar a les 3 de la tarda. A Flash FM apostem aquí per Batlle, al costat de Sebastián Yatra. Oh, que bé que sona aquest 2AM. M'encanta. Va, anem cap a la platja. És aquesta remor de les onades, la platgeta de La Graciosa.

Carai, tu, caram, com hi van aquests de Flash FM, tu? Hem convertit la ràdio en una autèntica festa major. És una sensació habitual quan connectes amb la del ritme. Sona Don Omar, sona Lucenzo, sona el... Danza Kuduro, apropant-nos a les 3 de la tarda. Moment d'anar cap a Argentina amb el Blackout.

És el Pedrito, és el Quevedo. Fa 3 anys que ens va deixar aquesta, traient tota l'orquestra a passejar per fer aquest Columbia, que va ser un gran hit del Canari sonant a Flash FM just abans d'això. Et sona? Sí, oi? És el Talk to You, el megacrack de fa un parell de setmanetes, diria, una mica de House 7, bon rotllo, que ens arriba des d'Holanda amb aquest duet que sona els Anotar. Sona aquí, sona a la Camana.

0: Baby Wow, Me gustes demasiado. Baby Wow, Te pinso demasiado. Uns versos només a l'altura d'autèntics poetes. Karol G, Judeline Rusowski. És el megacrack de la setmana aquí a La Cabana, aquí a Flash FM. L'hem fet servir per començar nova hora de ritme. Passen 4 minuts de les 3 de la tarda, sisplau, els pitos, va. This is Flash FM. Aquí estan, eh? Aquí estem, passant el dimecres. Un dimecres una mica rúfol, eh? S'ha quedat tapadot, això. A més, està plovent en alguns punts del territori i diuen que la tarda descarregarà, que donarà gust. Per tant, aneu al tanto, sisplau, que ja ha vist el servei meteorològic, que no aparqueu a les rieres, que no sé què, que no sé quantos. Quedeu-vos a caseta, poseu Flash FM i tranquil·litos, tranquil·letes, vale? Vinga, va, va.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo, encara una horeta més. Fins les 4 em teniu a mi posant-vos coses com aquesta, el de Lejitos Remix.

Molt bé, aquí molt llest el Farruko fent una cançó en honor de les Josepes, de les Josefines, de les Pepes. No es referia ben bé a aquestes. Ara, a aquesta hora, ja us avanço que no us puc explicar molt bé de què anava el tema, però ja ens esperem quan sigui, quan no sigui horari protegit. De moment, aquí a Flash FM, passant 12 de les 3 de la tarda, tindrem una mica de Mike Towers amb Benny Blanco i el Degeneré. També Latin House amb el Gordo i el Rainier Zonebel. D'això serà d'aquí uns minutets. Sonarem al Loco Loco. Abans anem cap a Puerto Rico amb el Bad Bunny. Aquesta ja te la coneixes, eh? Déu-n'hi-do, com apreta. Es diu EO.

0: 93.8.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
4: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
5: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
6: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
5: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
7: Flash FM és la teva emissora per sortir de festa. O per córrer per la selva. O per anar amb submarí. O per fer parquineo amb la iaia. Facis el que facis, tindràs tot el poder del ritme concentrat en 24 hores de música non-stop. Perquè si ens preguntes...
8: Flash, Flash, Flash, Flash.
7: Flash FM.

Hi ha un tio que ha estat en ratxa aquest estiu 2026. És ell, el francès des de Marsella, Lugel, amb això que es diu... Sí, senyor, un dels temes que s'incloia dins de l'àlbum que va treure fa uns mesos i que ho està patant bastant, la veritat. Es deia 21, te'l posem aquí a Flash. Just abans d'escoltar el Quédate, del Bizarrap i el Quevedo, o també Floyd Menor i Chris MJ. Però primer... Because everybody here is so sick. Say my name. Say my name, doncs el name és Movejo, que és el nom d'aquest rapero amb origen del Congo, que aquest estiu, doncs també, déu-n'hi-do, també bastant seu, se li ha de reconèixer, eh? Aquest es diu Maladí, l'escoltes a la...

0: frase.
1: Floyd Menor al costat de Cris de MJ sonant a Flash FM amb aquest tema que no té ni cap ni peus, que es diu Gata Only, i que trobo que s'entén poc la lletra, eh? No s'entén ni un borrall, i a més que... Això ja seria entrar en valoracions del llenguatge, però Gata Only, o sigui, si el que vol dir és que la gata està sola, és Gata Lonely, no Gata Only. Bueno, és igual, és igual. Si ens hem de posar a discutir amb el Floyd Menor, crec que no acabaríem mai. En qualsevol cas, passen 4 minutets de quarts de 4. Escoltes Flash FM. Flash. Anem amb una que s'entengui una mica més. Va, el Relsby des de Mallorca, amb el Tubacín.

0: si te vas tranqui.
1: Que bé que sonava això, eh? El Seig, que va treure la cançó original del 911, si està tranquil·la ja amb el 911, doncs pel remix va decidir comptar amb el Jay Cortez. I això ja en fa un lustre, eh? 5 anyets, l'hem recuperat per aquí a la Camana, Flash FM. Flash FM. D'aquí no res, Latini, al costat de l'Ulisses Bueno. Primer, una mica de Mike Towers. Amb aquesta, jo crec que ja t'ha de sonar a aquestes altures de la pel·lícula. Te l'anem posant des de fa bastantes setmanes. I jo sé que tu estàs connectat aquí 24/7. Per tant, et demano que la cantis, que la interpretis. Tota teva. Mike Towers es diu Una Namàs.

Clar que cito aquí una mica de festeta, gentilesa dels francesos Offenbach amb aquest Overdrive, un tema que ja va sortir fa uns anyets, però que ens segueix agradant com si fos el primer dia aquí. Ja ens venen ganes de festa i, per sort, estem una setmana on la festa està garantida amb Flash FM, perquè serem a tot arreu aquest finde, vaja, o sigui, passarem per tots els punts del territori, tu, vinga. Mira, com deia aquell, t'explico, perquè muntarem la residència de Flash FM divendres 18 i dissabte 19 a la Farinera de Vic. També serem la nit del divendres a Riudarenes i la nit del dissabte a Besalú, al Col·legi i a la Bisbal del Penedès fotent una liada de concurs. Per tant, si tant si sou de per aquí, per allà, com del més enllà, teniu una festa Flash al vostre abast. Quines ganes de festeta, tu. Mireu al nostre Instagram i a la nostra pàgina web. Per cert, teniu tots els detalls.

0: I què diu? Porque la noche, fue... És escoltar aquesta cançó i recordar directament aquella portada del disco del Bad Bunny, El Último Tour del Mundo, amb aquell tràiler que venia cap a nosaltres. Doncs aquell disco, portava molts temassos, entre ells aquest, La Noche de Anoche, Bad Bunny, Rosalía, sonant a Flash FM, per ja anar tancant, eh? This is Flash FM. El poder del ritme s'acomiada de vosaltres i es transforma en l'interactua. D'aquí no res, s'hi posa l'Edgar Manchado per posar-vos tot el que li demaneu via WhatsApp. Vale, ja el tenim per aquí, em fa que sigui amb el cap. Vinga, ara s'hi posa. En res, en 5 minutets. Jo m'acomiado, ja ens tornem a escoltar la mà. No patiu, que no me'n vaig enlloc gaire lluny, cap a casa i després tornar, si acaso. Vinga, va, ale.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Que passi el Manchado... I que comenci l'interactua. Jo us deixo amb la Shakira i el Burna Boy amb el Dai Dai.

0: Flash FM. Són les 4.
1: Hola, hola. Què tal? Com va la tarda?
0: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domena pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis.
1: Hi va.
0: Comença l'Interactua.
1: Se'ns ha tornat escapant Domena, però bueno, anem a seguir fent això dels whatsapps. La graciosa. Ella ja...

0: La Graciosa és nova, no l'havíem sentit mai, vaja. Quevedo amb Elvis Crespo, de fet el segon ja l'havíem sentit a través d'aquell Bailar. I ara el tornem a sentir amb La Graciosa. Engeguem nova edició de l'Interactu aquí a Flash FM, avui és dimecres 16 de setembre.
1: En La Graciosa la vida és més sabrosa.
0: Sabrosa no, sabrosíssima. Esperem que també sigui molt sabrosa aquesta edició. 16 de setembre de l'Interactu, WhatsApp obert, ara mateix, right now.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Tenim en Sergi Domènech Fugat, per tant, qui us saluda des d'ara i fins les 8 del vespre. Edgar Manchado, habitualment ens sentim al Calibre 45. I avui, aquí a l'Interactua també, expectant de saber quines són les cançons que voleu sentir al llarg d'aquesta tarda. Ja sabeu, 628-0605-13, 628-0605-13. Demaneu una cançó, la dediqueu i amb una mica de sort, si és que així ho voleu, també us cau alguna samarreta de Flash FM, d'acord? Només per aquells afortunats i afortunades que facin una miqueta la pilota i que, a més, el missatge tingui també alguna raó de ser.
3: Hola, Edgar, soy Chile de Lleida. Ayer no sabía que estabas tú, si no te hubiera dedicado la canción a ti.
0: Tranqui, hombre.
3: Pero bueno, hoy te la puedo dedicar.
0: Ay,
3: hoy me gustaría que me pusieras la de Olivia. Si no pudiera ser la de Superestrella.
0: No,
3: te la quiero dedicar a ti, a todos los flasheros. Que tengáis un buen día y hasta mañana. Adiós.
0: Olivia sembla bé perquè Superestrella acabarà sonant tard o d'hora. Bona tarda, família.

0: embranzida entre la nostra audiència. Poca broma amb aquesta de Karol G.
1: Hola, molt bona tarda, Edgar Manchado. Soc l'Eric d'Esparreguera i volia dedicar la cançó de Baby Wow de Karol G.
0: Molt bé.
1: I, bueno, se la dedico a tots els flexeros, a tu, que no sols està fent l'intel·lectual últimament,
0: ja
1: però, bueno, que el Domena s'escaqueja molt.
0: I tant.
1: I res, te la dedico a tu, als flexeros, i a veure si em pleu una samarreta, no? Que he anat a molts concerts i mai m'ha caigut una.
0: Home.
1: A veure si hi ha sort. Vinga, adéu.
0: Home, doncs això ho hem de resoldre, eh? Si ets un habitual de les nostres festes i encara no tens samarreta, ho haurem de resoldre. Avui no serà el dia, però escolta, Eric, continua provant. Gràcies pel teu missatge, de debò, moltíssimes gràcies.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: 628-0605-13, available fins les 8 del vespre. Mi col·lega, que ha ido dos veces a Londres, que ja no sap com es diu... Disponible. Ah, sí, disponible. Hola, Edgar, somos Marina y Ángeles de Sabadell. Nos gustaría pedirte New Religion de Bibi Rexha para ti, para Pili de Lleida, para Laura Nadal Amella, Jordi de Sant Cugat y Pablo de Terrassa. Muchas gracias. Molt bé, doncs ja, si us dediqueu les cançons entre vosaltres, això està perfecte. S'ha de fer comunitat. Anem amb New Religion, som-hi, va. Dear God.

0: Escoltes l'Interactua. T'ho diré ben clar. Hi ha un nou cercador d'hotels tan potent que es mereix un espai al Flash Matí. Amimir.com. Així com sona. Amimir.com. Un cercador d'hotels senzill on sempre surt el preu final amb reviews reals amb més d'un milió d'allotjaments a tot el món. I si necessites ajuda, a Amimir.com tens atenció personalitzada a les 24 hores. Vols saber on dormiràs molt aviat? Al Flash Matí i a Amimir.com t'ho posem fàcil. Flash Matí, de dilluns a divendres de 6 a 11 del matí. A Flash FM.
1: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores de Le Mans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
2: Encara ets a temps de trobar la teva universitat. A Blanquerna tenim les últimes places als graus d'Educació Infantil i Primària, Relacions Internacionals, Global Communication Management, Nutrició Humana i Dietètica, Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Logopèdia. Fes el pas i comença a construir el teu futur. Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: I sopem a les millors taules del món.
5: En aquesta terra protegim i acollim.
6: Fem barri i fem pinya.
7: I fem i no deixem de fer.
8: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
9: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
10: Generalitat de Catalunya.
11: El govern de tothom.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
12: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
13: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
12: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
13: Promoció valida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
12: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
14: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil?
15: Aprofita els Andorra Shopping Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 25% de tota la teva compra.
14: Només aquesta setmana en productes seleccionats. Troba'ns a Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
0: El nostre so és únic.
16: La

0: Hola, hola.
1: Edgar, bona tarda, Laura de l'Ametlla, què tal? Ostres, ahir no et vaig dedicar la cançó perquè vaig enviar el missatget abans de que comencés el programa i no sabia que hi eres.
0: Cap problema. Bé,
1: ho solucionem avui.
0: I tant.
1: Posa'm, sisplau, la cançó de la setmana de Manuel Turizo i l'Helena Ros.
0: Molt bé.
1: I li dedico tots els flaixeros i a tu. Doncs moltíssimes gràcies i molts protonets. Adéu.
0: El problema, home, no teniu l'obligació de saber-ho. Avui en Domènec no hi és, el tenim immers en algun compromís per algun indret del món mundial, però demà estarà de tornada, d'acord, el company Domènec, així que li podeu dedicar cançons i jo ja li faré arribar sense cap mena de problema. El 628-0605-13. 628-0605-13. Per aquí diuen, hola Edgar, soc l'Ivan López de Sant Joan de les Abadeses. Avui volia demanar-te si pots posar la cançó de Coco d'Omar Corts. Avui va dedicada en Daniel López, la Tània Fernández, l'Eloi Carbonell i també el locutor de Flash FM, l'Armand Maravalle, home. També. I també a tu, dius, sou els millors, un abraçador. Doncs vinga, va, sense més dilació, anem amb una de les cançons que més han sonat en els últims mesos i un dels artistes que estan agafant una embranzida brutal cap amunt. Omar Corts a l'Interactua a través de Coco.

0: Mira, sóc el Joan de Valls.
1: Hola, Joan.
0: Voldria dedicar la cançó de Nueva York a tots els oients de Fage. Escolta'm, a veure si em toca una samarreta d'aquestes tan xules. Gràcies.
1: Doncs escolta, haurem de seguir-ho provant. Un missatge una mica més currat, no? Hola, vull Nueva York. A veure si em toca la samarreta. Home, a veure, ho podíem haver currat una mica més, però vaja. La cançó l'hem posat igual.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
1: Nota de veu o missatge si us fa una mica de vergonya que la vostra veu surti per la ràdio, que també us diré quina cosa més maca que per la vostra veu surti per la ràdio. Mai saps que et pot estar escoltant a l'altra banda. Això també sempre fa una mica de por i mal rotllo, eh? Vaja. Bona tarda, Edgar Duan, per aquí. Soc en Nossa. Això era una cançó, Nossa, Nossa, Así no se me mata. Aprofito que ets tu per proposar-te tres temazos dents, en ordre de preferència. Diu Lifetime de la Swiss Girls Mafia, o Loto de Carta Shop, o Bla Bla Bla d'Armin Van Buuren. A veure si tenim sort amb la primera, però tu tries. M'agradaria també participar al concurs T-shirt d'aquesta setmana, si us plau, t'estimo, crack. Doncs mira, Nossa, tot el carinyo que et tinc, i saps que et tinc molt de carinyo, Nossa, però jo crec que la més coneguda per la nostra audiència probablement sigui la d'Armin Van Buuren. Anem a fer sonar el Bla Bla Bla i anem a pujar una mica les evolucions aquesta tarda. Està una mica gris, eh? Una tarda gris. Depèn on estigueu.
3: Hola!
2: Interactua.
1: Després haureu de fer d'homes i dones del temps, a veure si ha de ploure o no ha de ploure. Oh, yeah.

0: esto solo empieza.
1: ¿Qué pasa, Dorena? ¡Soy Capi!
0: ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, crack? ¿Cómo estás?
0: Muy bien.
1: Yo ya de camino a clase, a darle caña a los estudios. Y bueno, para variar un poquitito, Dorena, vamos a darle mucha caña al Danza Kuduro, ¿vale?
0: Hoy tan.
1: Dedicada a ti y a todos los oyentes. Un fuerte saludo.
0: Doncs apa, doncs aquí tenies la teva dosi de Danza Kuduro, una d'aquestes cançons que ens posen a ballar i ens desperten i ens aixequen, sobretot. És una mica tarda, depèn del punt on us trobeu. Tarda de morrinya, eh? Tarda de voler agafar-se una sèrie, una pel·li, i no ben estar currant, tu.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: A veure si ho aixequem amb les vostres cançons, les vostres peticions, com el Danza Kuduro o qualsevol altre que vulgueu a través del nostre WhatsApp en format de text o d'àudio. 628-0605-13.
3: Bona tarda, Edgar Manchado. Soc la Laia de Piera i m'agradaria la cançó de la Charlotte Cardin. Tom Pipurel.
0: Oh, i tant.
3: Si no, la que tu vulguis. Se la dedico a tota la penya que ha sigut a Nadejo FM.
0: Molt bé.
3: A tu, al Sergi Domena.
0: A tothom.
3: I a la meva família.
0: A tothom.
3: I al meu gat.
0: També al gat.
3: Vinga, fot-li canya. I també a la Pili de Lleida.
0: Home, a la Pili de Lleida. Has anat a buscar cafè per avui cafeteros, eh?
2: Interactua.
0: Sí que la vam posar al seu dia, aquesta de Charlotte Cardin, amb una molt bona pronunciació en francès, molt millor que la meva. Tant pipuel.

0: gràcies. Doncs escolta, pa, Bobby. Bobby. No pot haver nom més d'agost que Bobby. Les coses com són. 628-0605-13. Espero els vostres whatsapps, notes d'àudio, missatges.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: O Bizum, si és el que, si el que voleu és sonar abans que ningú. Totes aquestes cançons que anem punxant aquí a Flash FM, ja sabeu que també les podeu sentir a qualsevol de les nostres festes. Aquest dissabte en tenim unes quantes. A la mateixa nit, Besalú, al col·legi i la Bisbal del Penedès ens esperen a Flash FM a la mateixa nit de dissabte. Besalú amb l'Ortega i qui us parla, l'Edgar Manchado, al col·legi amb en Jaume Riu i en Sergi Domena, i a la Bisbal del Penedès enviem en Miquel González i l'Armand Maravalle. Per tant, després no digueu, no vingueu amb la de que no us hem avisat. Ho sabeu perfectament on punxem, i si no, ho podeu consultar a través de la nostra pàgina web flashfm.cat a l'apartat Agenda. Allà teniu totes les festes, no només les d'aquesta setmana, sinó les que tenim pròximament, que són unes quantes. Hola, Edgar, diuen per aquí. Molt bona tarda. Sembla que plourà a Barcelona. Diu, ja fent una mica d'aquesta tasca de meteoròleg, meteoròloga. M'agradaria posar la cançó To The Sun, perquè ja que ha de ploure, vull que surti el sol. Gràcies. Jo suposo que vols dir Moving To The Sun, que és l'última cançó d'Ugel.
1: Cada tarda tens una cita a Flash FM de 4 a 8.

0: És la nova proposta de Mike Towers, després d'un any més està de tornada el tio. Sembla que ha baixat les revolucions, eh? On ha quedat el guarreo i les cançons aquelles super pujades de to? Ara sembla que el noi està romàntic i està baix de pulsacions amb això que es diu Carita Feliz, eh? Sembla una cançó trista, però la Carita Feliz. Siempre Carita Feliz i la cabeza per arriba. Que se te cae la corona, reina.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: WhatsApp obert fins les 8 del vespre. Ràdio a la carta, sou vosaltres qui maneu, sou vosaltres qui dieu què voleu que soni. I si ens feu una mica la rosca, us endueu també una samarreta, això ja per la cara. Bona tarda, Flash. He sentit que podia demanar una cançó i vull alguna d'Omar Courts. Mai ho he fet, ja, em fa molta vergonya. A veure si em podeu donar una samarreta per ser el primer cop. Home, tenim una debutant per l'Interactuar, jo crec que se l'ha guanyat. Un o una debutant que s'endú una samarreta. Demanarem les dades per fer-te-la arribar. Bueno, crec que l'has de venir a buscar tu aquí. Però bueno, en qualsevol cas podràs lluir la nova samarreta de Flash FM.
1: Les tardes s'han fet per demanar cançons. I on millor que l'Interactuar de Flash FM?
0: Alguna d'Omar Courts, anem amb aquesta amb Jay Weller, que es diu de Lejitos Remix. Bona tarda.

0: Blanca i Morena, Blanca i Morena. Les dues són correctes. Un quart en punt de 6, en directe a l'interactuar de Flash FM. Bona tarda, què tal?
1: Hola, Edgar. Soc la Laura de Sabadell. Hola. A veure si em pots posar la cançó de Zuquita, que estic tornant de la feina al cotxe i així m'animo una miqueta. Vinga, petons a tots els flasheros.
0: Petons i abraçades que se'n van directes cap a Sabadell. Gràcies per triar-nos i per confiar en nosaltres després d'un llarg, segur, llarg, intens dia de feina. 628-060513, el número de telèfon que us heu de guardar ara mateix si voleu que soni una cançó a Flash FM. Heu d'aprofitar que això no es fa cada dia, eh?
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-060513.
0: No es fa cada dia ni a cada moment del dia. Després, quan no fem el programa, és quan dieu, podeu posar una cançó? No! És ara quan hem de posar les cançons. Vinga, va, no us ho penseu. Fora vergonyes!
3: Hola, molt bona tarda. Què passa, crac? Bueno, soy de Sant Cugat i avui volíem que posés la de l'espacio. Se la dedico a la meva dona i a la meva filla. Venga, jefe de equipo, que estem a tope.
0: A tope.
3: Bona tarda, que hem interactua i fins demà. Adéu!
0: Doncs vinga, anem amb la de los de l'espacio. Se t'ha quedat el dit enganxat a la nota d'àudio, eh? Aquí, vale, perfecte.

0: escoltes l'Interactua.
1: Aquesta tardor, celebris el que celebris, hi ha un concert per celebrar-ho. Arriben els directes Estrella Damm 150. Un cicle de concerts a les millors sales de casa nostra. Amb Miqui Núñez, La Pegatina, Esberlana, Su, Dorian, perquè quan celebres 150 anys no vols que ningú hi falti. Més informació a estrelladamm.com/directes150. Estrella Damm, 150 anys celebrant la nostra manera de viure.
2: I allà, he reservat entrades per a no veure juntes una exposició demà?
3: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
2: I allà, no dius pas podem tot?
3: Sí, que puc, sí, sí que puc.
4: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges.
5: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: La setmana del 14 al 19 de setembre, al Flash Matí, tot anirà sobre rodes.
7: Perquè regalem cada dia una entrada VIP doble per anar al Festival de la Velocitat de Barcelona del 2 al 4 d'octubre al circuit de Barcelona-Catalunya.
8: Així viuràs en primera persona la GT World Challenge amb Ferrari, Lamborghini i amb Valentino Rossi, que tornarà a competir. I dissabte a la tarda, cursa solidària a peu a la pista del circuit.
6: No perdis pistonada i estigues atent al Flash Matí per participar-hi.
7: Experimenta la velocitat al Festival de la Velocitat de Barcelona.
9: Andorra. Flash FM 93.8.
10: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
11: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
10: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
11: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad. Del 16 al 20 de setembre, Andorra es converteix en la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. Arriba l'Andorra Taste, una cita que reuneix grans xefs nacionals i internacionals en una trobada única amb xerrades, tastets, show cookings, tallers de cuina pels més petits i música en directe. Una experiència per descobrir i gaudir de la gastronomia d'alta muntanya en un entorn únic i a l'aire lliure. Informa't a andorrataste.com. T'hi esperem.
12: Andorra 93.8.
13: Flash FM.

0: cariño que esta canción. Escolta, yo encantadísima.
1: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla.
0: Espera, espera, perdona, que tenía el 1,5. Carla, perdona.
1: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla y quería pediros una canción para mi amiga Alicia y para mí, que estamos trabajando y estamos escuchando vuestra emisora. Muy bien. Es la canción nueva de la Karol G de Wow. Muchas gracias y pasad buena tarde.
0: Baby Wow, concretament, efectivament, la nova cançó de Karol G amb Judeline i Rusovski fent camí cap a 4:15 de 6 d'aquesta tarda. Dimecres, en rigorós directe, des de Flash FM, això és l'Interactua, i anem bastant on time. Per tant, si demaneu una cançó al 628-060513, és bastant probable que soni ara mateix.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-060513.
0: Vull recordar-vos que us esperem a qualsevol de les festes Flash FM que tenim desplaçades al nostre territori durant aquest cap de setmana, un cap de setmana que arrencarà divendres a la Festa Major de Riudarenes, eh? Amb en Domena, que el tindrem de tornada demà, amb l'Héctor Ortega i amb en Jaume Riu. Ens esperen a Riudarenes. Per aquí diuen, hola Edgar Manchado, soc en José Luis López de Ripoll. Avui em pots posar la cançó d'Era Això, de Detallet, sí, m'agradaria dedicar-li a l'Ivan López, en Salvador Sorroca, en Vicente Carrillo i també per la Fundació MAP, que la setmana que ve tenim l'Inspira Festival. Una abraçada i fins aviat. Doncs vinga, som-hi fins al Maresme amb aquesta de Detallet i fins a Ripoll, que és d'on és la persona que ens demana Era Això.

0: Edgar diuen per aquí, soc la Mariona de Salou, tornant del col·le, em pots posar alguna cançó de J.C. Reyes, porfa? També vull una samarreta, la dedico a tu i a tots els flaixeros, i a la Emma, diu. Mira, doncs, Emma, dedicadíssima a aquesta J.C. Reyes, que es diu Me Mareo, Cuando Te Veo. El de la samarreta ho haurem de seguir intentant, de moment ja n'hem regalat alguna, o n'hem regalat una. Per regalar-ne una altra, us heu de currar bastant, la veritat sigui dita.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Fins a les 8 del vespre, que rebem les vostres peticions, dedicatòries i el que faci falta. Aquí a l'Interactua, com aquesta que diu Hola, sóc la Rosa, i m'agradaria si em podeu posar la cançó del meu àngel d'estiu 22. Li dedico al meu fill i al meu home. Doncs apa, aquí la tens, en català. Sona estiu 22 a l'Interactua. El meu àngel.
2: Des que has entrat...

0: desbloquejadíssim.
1: Oli, oli, hola, hola. Buenas tardes, flasheros y flasheras.
0: ¿Qué tal?
1: Bobby de Figueras. Os saluda. Besito y abrazo que son gratis. Gratis, gratis. Y feliz miércoles por la tarde. Y nada, para hoy vamos a animar la tarde con Stereo Love.
0: Toma ya.
1: Vale, Vika Gigolina. Venga, va dedicada para todos vosotros. Un abrazo, hasta mañana.
0: Abraçada per tu també, Vika Gigolina, efectivament, efectivament, molt bon apunt de la intèrpret que feia referència a aquesta cançó del 2010 que tant i tant va sonar i a hores d'ara veig que no us n'oblideu. Gràcies per demanar-la al 628-06-05-13.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-06-05-13.
0: Apunteu-vos al número que després se us oblida. 628-06-05-13. Hola, Flash, diuen per aquí. Em podeu posar la cançó de Chica 305 per animar aquesta tarda? Porfa, gràcies i una samarreta, please. Ben intentat, haurem de seguir provant.

través del WhatsApp amb un missatge que diuen: hola Flash, hi ha una cançó que poseu que té molt de rotllo, que m'agrada molt, que diu no sé què, To You. Quina és? La podeu posar? Gràcies. Talk To You es diu, projecte d'Another featuring 54 Ultra. Talk To You, efectivament, és una de les cançons dents amb més flow que ens acompanyen actualment a través de la programació habitual de Flash FM. I abans d'arribar a les 6, jo crec que tenim temps d'una altra. Així que ens anirem al WhatsApp, 628-060513. Hola, Flash, diuen per aquí. Soy Pau de Premia de Mar. Podéis poner Ojos Brujos de Claren i Omar Courts. Si la dedico a todos los flasheros. Doncs vinga, som-hi amb la nova proposta de Claren i Omar Courts. Ojos Brujos. I amb aquesta arribem a les 6.

0: places y yo pido que lo suban.
1: Fes la teva petició musical al WhatsApp de l'Interactua. 628-0605-13. Flash FM. Són les

0: És la nova proposta de Mabatjo, els mateixos que van convertir Maladí en tot un èxit a nivell europeu. I, òbviament, que a Plagi FM també, ara porten una nova cançó, que si fa no fa, és un copy-paste del Maladí. I aquesta es diu Pilé, per si la voleu demanar en algun moment de la tarda. Pilé, és com es diu. En un projecte de Mabatjo que engega nova hora d'interactuar. Dimecres 16 de setembre del 2026. És avui, en rigorós directe, molt bona tarda. I el divendres 18 i el dissabte 19, a Plagi FM, heu de saber que instal·lem residència a la Farinera de Vic, amb dues tardes, per convertir aquest espai en territori 100% Plagi FM, dins del mercat de música viva, amb Sergi Domena, amb Lector Ortega, amb Carlos Monem, Juan Paclaret, amb Bab Clover, amb Marc Carmona, Serra i Origer. Una residència amb tot el nostre poder del ritme. Aquest cap de setmana, Plagi FM té casa a Vic, residència a La Farinera. Ja us hi esperem a totes i a tots. I ara us esperem a través del nostre WhatsApp 628-060513.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-060513.
2: Bona tarda, Flaixeros. Som David.
3: I Aina.
2: Som de Lleida i anem a comprar i ens agradaria que ens posessis una cançoneta de la Shakira, de Die Die.
0: Molt bé.
2: No, rei, diu l'Aina que si li podeu regalar una samarreta de Flaix FM es posaria supercontenta.
0: Home.
2: Ja que ha tingut un dia una mica així al col·le.
0: Sí que ha passat.
2: No diem res.
0: No direm que ha passat, oi, pobra. Bueno, anem a veure què podem fer, 6 i 4, com a mínim la cançó que demanaves te la posem, 100%. A veure si t'esgarrapem un somriure, d'acord? Seguirà amb Burna Boy.

0: rècord desbloquejadíssim, el 2016.
1: Bona tarda, Freixeros. Soc el Sergi de Vilanova.
0: Hola, Sergi.
1: Escolta, Edgar, l'altra vegada, fa un mes i pico, dos mesos quasi,
0: a veure,
1: vaig anar a un festival que es diu Perucabil.
0: Sí.
1: I vaig coincidir amb un noi que crec que treballa a la teva ràdio.
0: Sí.
1: I em va caure bastant bé.
0: Vale.
1: No sé si eres tu, jo crec que sí, que potser eres tu.
0: Podria ser.
1: I no, res. Llavors ara t'envio aquest missatge, una miqueta perquè suposo que va anar tot bé.
0: Oh, i tant que no va anar bé.
1: Així que et demano, sisplau, si podries ficar una cançó de Chainsmokers, la que més t'agradi a tu.
0: Closer.
1: Vale? Et deixo que tris. Au, una salutació ben gran. Adéu.
0: Merci pel teu missatge, Sergi. El Sergi que va ser un dels guanyadors del Perucabil. Ja sabeu que és un festival de música electrònica que se celebra el mes de juliol a Alemanya, a la localitat de Witza, la frontera amb Països Baixos, i que cada any donem l'oportunitat a algú de vosaltres que pugueu venir per la cara. Aquest any el Sergi va ser un dels guanyadors. Vam tenir l'oportunitat de conèixer-nos allà al festival, cosa que ens va fer molta il·lusió i que ens consta a través del seu missatge, doncs, que s'ho va passar molt bé. A veure l'any vinent si repetim sorteig i algú de vosaltres se'n pot anar al Perucabil, un festival de música electrònica que no té res a envejar a altres grans festivals de música electrònica que se celebren també a finals de juliol.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: I tenim aquí, a veure...
3: Bona tarda, Flaixero. Soc la Clàudia Palautordera.
0: Hola, Clàudia.
3: Que em posaria, sisplau, la cançó d'Aire, de Lucho RK, aquesta nova, que m'agrada molt.
0: Molt bé.
3: Gràcies.
0: Novíssima, fa molt poc que sona aquí a Flaix FM. Aire.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmana es passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com. Andorra. Flash FM 93.8.
4: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
5: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
6: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
5: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
6: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
5: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
7: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
8: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
7: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
8: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
7: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
9: Flash FM és la teva emissora per sortir de festa. O per córrer per la selva. O per anar en submarí. O per fer parquineo amb la iaia. Facis el que facis, tindràs tot el poder del ritme concentrat en 24 hores de música non-stop. Perquè si ens preguntes...
10: Flash FM.
9: Sabem que necessites el teu espai per desfogar-te, per donar la teva opinió, per parlar de sexe... o per fer el que et surti de la p***. Per això t'esperem de dilluns a divendres de 8 del vespre a 11 de la nit. El Flash Urban.

0: en Jaume Riu i seran presents. Si d'altra banda el que us queda més a prop és la Bisbal del Penedès, allà hi tindreu l'Armand Baravalle i en Miquel González. Tot això us estic parlant de la nit de dissabte. Aquest dia 19, a la nit, 3 festes Flash FM simultànies a la vegada perquè pugueu triar la que us queda més a prop. Tota la música Flash FM i alguna que altra samarreta que també farem caure.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Nosaltres aquí el que repartim són cançons a través d'aquest número de telèfon, 628-0605-13. Peticions dedicatòries al que vulgueu, com aquesta ens arriba des de Girona. Ens la fa arribar la Mireia de Girona, que diu que ens escolta sempre des del seu cotxe i que li encanta quan posem Moving to the Sun. Doncs escolta, vinga, fins a Girona, aquesta d'Ugel. M'encanta Girona, m'encanta.

0: Hola. Hola.
1: Bona tarda, Freixeros. Bona tarda, Héctor. Sembla que no plou, eh?
0: No plou.
1: Ja hi ha ganes. Escolta, jo vull demanar una cançó, si pot ser.
0: A veure.
1: I la cançó és la de Los Niños del Coro. És una miqueta de canya, que esteu molt emparagosos tothom avui.
0: Vale.
1: I se la vull dedicar a la meva superdona, Mariola. Una abraçada, Edgar. Adéu.
0: Ara anem amb la de Los Chicos del Coro. Primer buscava aquest missatge que deia: hola, jo sóc en Josep M i voldria dedicar a la meva dona i al meu fill la cançó de Manuel Turizo, La Bachata, o alguna altra d'ell. Doncs mira, t'hem pescat La Bachata, i ara sí que sí, la cançó que ens donava l'altre company, que era la de Los Chicos del Coro, El Bo Santuixament.

0: Que la música t'acompanyi. Interactua.
1: Pensava que contigo

0: El baile inolvidable. Doncs apa, pasquem la segona, perquè el Nueva York l'hem posat ja fa una estona. Així canviem una mica de registre a Bad Bunny, que si no sempre van sonar les mateixes. Tres quarts en punt, pràcticament, de set d'aquest vespre de dimecres. Que acabi aquí la trompeta del Niño Corneta. I nosaltres que seguim a través del nostre WhatsApp, 628-0605-13, 628-0605-13, el telèfon que has de tenir controladíssim si ara mateix ens vols demanar una cançó aquí a Flash FM.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Si t'enganxem ara mateix al cotxe, anant probablement cap al nou Camp Nou, recordem que tenim una alerta, tenim el pla Inuncat activat, em sembla que parts de província de Barcelona i Tarragona, per uns aiguats que està previst que hagin de caure aquesta tarda, per tant, sobretot, moltíssima precaució. I si ja ens feu una mica de meteoròlegs i ja aneu dient si ha començat a ploure o no, doncs mira, bon favor que li fareu al de darrere. Però avui és una tarda per anar amb molta precaució i tenir molta paciència, sobretot. No em feu de patir.
2: Bona tarda, Flash. Soc Carlos de Granola i el Truc. Com estem?
0: Molt bé.
2: A veure, avui m'agradaria que em posessis la cançó de Màquina Time.
0: Toma ja.
2: Moltes gràcies i fins demà. Adéu.
0: Adéu, aquí la tens.
1: Totes les peticions musicals són ben rebudes. I en qualsevol moment poden sonar a l'Interactua de Flash FM. It's that...

0: Jay Wheeler, un dels artistes del moment, un dels més reclamats i sol·licitats a l'Interactua de Flash FM, com cada tarda, clar que sí.
1: Bona tarda, Flash. Et parlo des d'aquí, des del camió de Bonpreu, que estic repartint. Bueno, volia demanar la canció de Lejitos, la normal, si pot ser, si no la remix.
0: La normal, va.
1: I, bueno, se la dedico als meus companys, al Carles, al Ruben, al Dani i a tots els del Tor de 2 a 10, de Bonpreu, d'aquí de Cervelló.
0: Tu mires el 2
1: a 10. Una abraçada i... ànim, xavals, que ja queda poc. Vinga, ens mullarem.
0: Què més?
1: A veure si em cau una camiseta.
0: Bueno.
1: Avui el Domènec mai me la regala. Home. I l'escoltem totes les tardes. Vinga, una abraçada.
0: Tampoc hem de faltar-li el pobre Domènec. Que fa el millor que pot i qui falta pot no està obligat a més, home. Sou molts els que cada tarda demaneu cançons i demaneu samarretes. No en tenim per tothom.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Doncs la salutació que queda enviada única i exclusivament és el torn de 2 a 10, eh? Els de 10 a 2 queden exclosos d'aquesta salutació. Bona tarda, Flash, diuen per aquí. Anem amb l'àvia a veure el Barça aquesta nit, a veure si no ens plou. Posa'm la de Party Rock, que em dóna molta energia. Doncs vinga, Party Rock Anthem, concretament. LMFAO 2011, Flash FM. Díselo, díselo.

0: Sa, Marco i Casango, que culmina d'aquesta manera, Fire Fire, aquesta convido jo a la primera d'aquesta hora, 7 de la tarda, 3 minuts concretament, en rigorós directe des de Flash FM, a l'emissora del ritme, la que banda. Amb absència del company Sergi Domènech, que el tenim por ahí, eh? M'ha dit que tenia un compromís. Quin? Jo ja no he volgut entrar. A vegades, un no ha de preguntar tant en aquesta vida. Demà hi tornarà el company Sergi Domènech, d'acord? Demà tornarà aquí als comandaments de l'Interactua. Mentrestant, qui us saluda és l'Edgar Manchado, arrencant aquesta última, ultimíssima hora de programa en la qual teniu l'oportunitat de demanar la cançó que vulgueu. Si voleu que ara mateix a la ràdio soni una cançó, ens envieu un WhatsApp o ens escriviu un missatge de text.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: La cançó que vosaltres vulgueu hi sonarà, sempre i quan... A veure, la que vosaltres vulgueu. Si sou habituals de Flash, ja sabeu quines posem. Després no us estranyeu si no posem una cançó d'ACDC. Bueno, algun remix trobaríem, eh? Algun remix trobaríem. Hola, flasheros, diuen per aquí. Aquí currant com cada tarda. Vull la cançó de Bizarrap amb Daddy Yankee. El meu fill deia que per ell era la cançó del Mundial. Té 3 anys, li doneu una samarreta. Que bon. Bueno, va, mirem de gestionar-ho, d'acord? Ara et demanem les dades i mirem què podem fer. Cada vegada més joves comencen a escoltar Flash, eh?
2: Aquí, Bizarrap, li diuen

0: bona tarda, Romena. Aquí és dimecres, i el dimecres som de bailoteo.
1: Home, i tant que sí.
0: Perdona que vaig una mica tard, però he estat molt liat.
1: Passa res, home.
0: Vale? Preparant re. Música i sessions noves.
1: Ah, molt bé.
0: M'agradaria demanar-te, si us plau, la cançó de Jamaican.
1: Oh, i tant.
0: Bam, bam,
1: bam
0: de
1: Lungel.
0: ¿Vale? Se la quiero dedicar a mi amiga María Bella y a su hijo Álvaro.
1: Muy bien.
0: ¿Vale?
1: Muy bien.
0: Que nos escuchan desde Sentmenat. Y van conmigo también al gimnasio, así que va para ellos, ¿vale? Venga, va. Chao, chao.
1: Al gimnasio, eso está muy bien, ¿eh? Ens hem de cuidar, tú, en esta vida. Si ara mateix hi ha algun gimnàs connectat a la GFM, hola, hola a tothom, ¿eh? Els del Press Banca, els que estan fent cardio, i aquell petardo que mai està fent res. Sempre hi ha algun petardo al gimnàs que no està fent absolutament res i que està ocupant totes les màquines.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
1: Notes de veu o textos, si és que sou vergonyosos o vergonyoses, no és el cas d'aquesta gent que ens envia un àudio. Què tal?
3: Hola, Edgar, som la Roser.
4: I la Raquel, i et volíem demanar la cançó de Baby Wow de la Karol G.
3: A veure si ens animes una mica a la tarda a l'hospital.
1: Adéu! Només faltaria, tot l'hospital ballant ara.

0: que l'havien demanat al 628-06-05-13, ràdio a la carta fins les 8 del vespre. Per cert, ja saps que amb el carnet jove tens un munt d'avantatges i de promocions. Aquesta setmana, fins al dia 20 de setembre, tens unes quantes propostes per aprofitar. Per començar, si t'agrada el món gamer, apunta't a l'agenda del Saga Barcelona Game Fest. Amb el carnet jove tens un 10% de descompte en l'entrada, tant a taquilles com en línia. Només has de seleccionar el descompte carnet jove, introduir el teu DNI perquè s'apliqui la rebaixa. Afanya't i no et quedis sense entrada. També arriba al mercat de música viva de Vic i amb el carnet jove gaudiràs d'un 50% de descompte a l'entrada. I si vols viure un espectacle diferent, tens Curiós, de Cirque du Soleil, a l'Hospitalet de Llobregat, amb preus especials en algunes localitats. Si et vols treure el carnet de conduir, mira els descomptes en autoescoles, que hi ha diverses opcions, com un 10% de descompte en packs del RAC, un 2x1 en un curs teòric a Oiboi, un 50% de descompte en la matrícula a Autoescola París o classes gratuïtes a FPC Autoescola. En tens moltes repartides per tot Catalunya i atenció, perquè s'acosta al Festival de Sitges i amb el carnet jove tens un 20% de descompte en entrades per qualsevol sessió, un 50% en sessions concretes i també un pack especial de carnet jove de 5 entrades per 40 euros amb unitats limitades. Si no tens el carnet jove, fes-te'l en format digital a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine, baixa't l'app Carnet Jove Cat, registra-t'hi i podràs començar a gaudir dels descomptes i així sempre tindràs el carnet digital al teu mòbil.
1: Escoltes l'Interactua. Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
2: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, el setembre continua carregat de teatre. A la sala Flyhard, del 16 al 20, s'hi representa Passaran coses fantàstiques. També a Barcelona, al Teatre Gaudí, hi arriba My Only Fans. I al Teatre Lliure s'hi representa l'òpera de Tres Rals. Si t'agrada la música, el 18 de setembre, al Jamboree hi podràs veure El Mago del Gelato. A Sabadell, el 18 de setembre, la faràndula acull l'empresa Emperador de Beethoven. I a Lleida, el 19 de setembre, l'església de Sant Miquel de Coll de Nargó acull Perifèria Cultural amb David Caravent i Vicky Mel. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
1: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
3: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
4: Marta! Si et dius Marta, apuja el volum. Si no, també. Corre Neta presenta el seu nou single, Marta. Corre Neta, Marta, amb el suport del Departament de Cultura.
5: Andorra. 93.8.
6: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
7: 3w.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
6: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 2:15 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
7: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. 3w.diamundialdelturisme.ad.
8: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
9: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
7: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
9: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
10: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament Comercial del Grup Flaix Andorra. Et volem conèixer.

Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: diu.
1: Xavi, des de Terrassa. Doncs jo diria que la graciosa amb la tonteria no sona tan cara.
2: En la graciosa la vida és més sabrosa.
1: Això crec que és com tan obvi que acabarà sonant que ningú l'acaba demanant. I escolta, me n'he donat que són pràcticament 7:45 i diria que encara no l'hem posat. Així que aquí venia la dosi de la graciosa. No sé si esteu buscant alguna cançó més antiga, si esteu buscant alguna més nova o algun artista que us encanti. WhatsApp obert. Fins a les 8 del vespre.
3: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
1: I les 8 del vespre és d'aquí 33 minuts. Per tant, jo a vosaltres que no em faria massa la praga. Oli, diuen per aquí. Podríeu ficar Mr. Props Wave Temardo del año de la pera ya. Pero toda la gente del sector agrícola. I molts emojis de tractors. Doncs he de recuperar aquesta. Mira, año de la pera, te l'he buscat i és 2014. Ni més ni menys que 2014. Mr. Props.

0: Hola, hola.
1: Bona tarda, flasheros.
0: Què tal?
1: Soc conductor d'autobús aquí a Madrid, us escolto totes les tardes.
0: A Madrid.
1: A veure si em podeu posar patitoda i regalar-me una samarreta per demostrar aquí a la capital quina és l'emissora que mana. Vinga, una abraçada.
0: Veig mal que has dit que parles des d'un autobús perquè primer he pensat que parlaves des del vàter de casa teva amb aquest eco. Des de Madrid, entenc que a través de la pàgina web o l'aplicació de Flash FM, fins on jo sé, no ens arriba l'antena fins allà. En fi, en qualsevol cas, moltes gràcies per propagar el poder del ritme a Madrid. Ja sabeu que Flash FM arriba a tot arreu a través de l'app de Flash FM i de la nostra pàgina web. Vinga, som-hi, a través del WhatsApp, que el WhatsApp és internacional, i si ens escolteu des de fora, li piqueu el més 34 a l'inici i ja està.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Petitó, que queda enrere, què més?
3: Hola, soy la Jenny.
4: I el Samuel.
3: I vamos de camino a Tarragona i nos gustaría que nos pusierais travesuras de...
4: De Nicky Jam, muchas gracias, Titu.
0: Doncs vinga, arreando.
2: Interactua.
5: ¿Aló?
6: Hola, bebé.

El telèfon es va inventar per coses com aquesta. Interactua. Yeah, yeah.

0: Hola.
1: Molt bona tarda, Flagero. Avui volia demanar, sisplau, la Pepa de Farruko. Adeu, bona tarda.
0: La Pepa. M'hagués agradat molt que la cançó s'hagués dit la Pepa. Es diu Pepas, i em sembla... Em sembla que precisament el seu significat no té res a veure amb el nom de Pepa. Però vaja, bé. Fem camí cap a les 8. Serà el moment del Flash Urban amb el Tomàs Poal i amb Miquel González. Però abans tenim temps a una última petició abans que tanquem la guingueta per avui, d'acord? I la petició és la següent, diu Hola Flash, hi ha una cançó que fa molt de temps que no sento i que volia escoltar, que es diu La Cone de Quevedo i Mora. Sé que no és molt famosa, però la podríeu posar. Ostres, hem hagut d'anar a Hemeroteca, eh? Perquè sí que és cert que aquesta és una cançó que en el seu dia va sonar i bastant aquí a Flash FM, però no va transcendir potser com altres cançons de Mora i de Quevedo. És aquesta que es diu La Cone. Família, que vagi molt bé i recordeu que demà torna el Sergi Omena. Per tant, atraqueu amb ell, amb les samarretes i totes les cançons. Que vagi molt bé. Salutacions de l'Edgar Manchado. Ens escoltem. Bye, bye.

0: fa responsable dels danys o perjudicis que pugui causar als oients.
1: Ja podeu trucar i dir el que us surti de la
2: por. Polla.
1: Fins a les 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
3: Ja són les 8 i ja comença un nou Flash Urban a Flash FM. Hola, Tomàs Poal.
2: Miquel González, què passa, tete? Bona nit a tu, a tota l'audiència. Molt bon dimecres i avui més que mai. Hola, Marta.
4: Marta!
3: Marta, vas eufòrica, eh?
4: Vinga, molta energia.
5: Es nota que aquesta setmana sí que has tingut relacions sexuals, eh?
4: Sí que n'he tingut, sí.
2: Per favor. Amb qui? Per què? I on? I quan?
3: Amb qui has anat al llit, Marta?
4: Això ho quedo per a mi.
3: Ara no pots dir-ho?
4: No ho puc dir, no.
2: Era tio, tia?
4: Era tio.
3: Era tio, vale.
4: Sí.
3: La gent no vol saber-ho.
2: Ah,
3: era tio o eren tios?
4: Ojo. Que donen so, eren tios. Plural.
3: Hòstia, ha marxat la llum de la ràdio, quin susto.
2: Ah, sí? Sí. Ai, fuego!
3: Literal, que m'acaba de marxar la llum de la ràdio.
4: Sí. Bueno, però ens estan escoltant els oients?
3: Bueno, sí, ens estan escoltant, ens estan escoltant. Vale. Sí. Atenció, perquè avui parlem de sexe, perquè tenim a la Marta. I atenció amb el tema d'avui. Què és millor, tenir genitals masculins o tenir genitals femenins?
4: Sí, que és millor, tindre polla o penis.
3: Clar, què creieu que és més còmode?
2: Diu, polla o penis.
3: Colla o... No, clar.
4: Penis
3: no.
4: O vulva.
3: Això.
4: Perdó.
3: Què creieu que és més còmode? Quin dels dos es pot agafar més infeccions o menys? Quin és més fàcil o més difícil de netejar?
4: De pixar.
3: De pixar, també, per exemple. Exacte. La gestió és més fàcil o més difícil. Vale?
2: Un t'empalmes, l'altre no. Valorarem si és bo o dolent.
4: Sí, però no es veu.
2: Clar, bueno, clar, hi ha una empalmada amagada.
4: Ja l'explicaré, ja l'explicaré.
3: Teniu penis i us agradaria tenir vulva o al revés? Dios!
4: Jo voldria tindre penis.
3: Ah, sí?
4: I si pogués triar, sí.
3: Què guanyarà avui, el penis o la vulva?
4: El penis, segur.
2: Tu creus?
4: Sí.
2: Clar, perquè sempre guanya el patriarcat. Però no, avui guanyarà el cony. Estic convençut.
3: Doncs ja podeu començar a trucar i a votar. Vinga.
6: 93 545 68 68.
3: I la Marta, com a bona sexòloga, també ens explicarà coses diferents a cada...
4: Sí, relacionades sobretot amb la higiene, que la gent va molt escueta en aquest sentit. Higiene íntima, el conyker i el pollaker.
2: I el dicker. Oye, avui és literal el primer programa que podem dir que acabarem fins la polla i fins al cony.
3: Molt bé!
2: M'agrada.
4: Bueno, jo cada dimecres acabo així.
3: Per favor.
4: Sobretot amb les bromes.
2: Ui, doncs oi ara fas.
3: Avui en faràs una altra. Sí, sí.
2: Por hablar, cachonda.
3: No, faràs una broma. I parlant de broma, si vols demanar una...
6: Envia'ns un WhatsApp.
3: Això.
6: 699 69 69 69.
3: Ens envies un WhatsApp i demanes la teva broma al 699 69 69 69. Bueno, comencem?
2: Vamos, hòstia.
6: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Patito A és Ana Mena i Lola Índigo. Avui al Flash Urban, avui que parlem sobre penis versus vulva. Dios, m'encanta.
1: T'agrada, eh?
2: Bueno, la verdadera guerra de sexos.
0: Heavy, eh?
1: Sí, sí, la veritat és que sí.
0: Què prefereixes?
2: Algun cop algú s'ho ha preguntat, això?
0: El què?
2: Què prefereixen?
0: Si tenir penis o vulva.
2: Jo és que sempre ho he tingut molt clar.
0: Ah, sí?
2: Sí, jo vull penis.
0: Tu vols un penis?
2: Sí, jo vull un penis.
1: Aviam. És que, clar, quan se t'empalma, després dius, ojalà tenir vulva en aquest moment, eh? Perquè hi ha moments que estàs empalmat que no vols estar empalmat. I és una putada, eh?
2: En plan, el vestidor. Com ho gestioneu, això?
0: O a classe, a classe. No, cuidado, eh?
1: El vestidor, mira, no he estat... Però a classe, típica edat de florecer, cuidado, és una putada.
0: I si et feien sortir la pissarra, bueno!
1: Sí.
2: Uau, sí. Clar, jo això no ho havia pensat mai. Jo ho he pensat amb la regla, per exemple.
0: Ah, veus? Clar.
2: Però clar, si no taques no passa res.
0: Mm-hmm. Ah. Doncs vinga, va, què prefereixes, penis o vulva?
3: 93 545 68 68.
0: Ja podeu trucar al 93 545 6868 i votar què és el que prefereixes també amb els vostres motius, perquè creieu que una cosa és més fàcil que l'altra, perquè creieu que amb una altra pots agafar menys infeccions que amb una altra, o perquè la gestió és més fàcil, per exemple.
1: Sí, o perquè una estimula més que l'altra, per exemple, no? Que diuen que hi ha més terminacions nervioses al clítoris i tot això.
2: Cert.
0: Hola, bona nit!
2: Hola, hola.
1: Bones.
0: Bona nit.
4: T'escolto una mica ratllat, això.
0: Ara, com et dius?
4: Jo, Ferran.
0: Ferran, des d'on es truques?
4: Des de Vilafranca del Penedès.
0: Ferran, què prefereixes?
4: Bueno, ho tinc clar. Vulva.
0: Vulva?
1: Ah, sí?
2: Tu què tens?
4: Penis, per sort.
2: Per sort.
0: Bueno, però per què dius per sort?
2: Així que prefereixes vulva?
0: Clar.
2: En què quedem?
1: És irònic, això que dius.
4: Ja, ja, per sort.
1: Però per sort tens penis, però vols tenir vulva. És que no té sentit.
4: No.
2: A veure, explica't, Ferran, carinyo, per què vols una vulva?
4: Ai, Dios mío. No, no, que no vull una vulva, jo, eh?
0: Doncs,
2: vols
0: a
2: un
0: vera,
2: penis.
1: Què prefereixes? Què és millor, tenir vulva o tenir penis?
0: Entens la pregunta, guapo?
4: En principi, sí.
1: A veure, pues no, Ferran, t'estàs fent graciós o vols respondre de veritat? Perquè tampoc mola molt, eh, el rotllo aquest de marejar-nos a propòsit.
4: Jo prefereixo vulva.
0: Prefereixes vulva, però tu en el teu propi cos estem parlant, no el que tu t'agrada.
4: Ah, en el propi cos no. Doncs
1: pues llavors no has entès la pregunta, trasdasa.
0: Aquest home és tonto.
2: Vale, Ferran, i per què prefereixes tindre penis?
4: Jo crec que és més còmode.
0: És més còmode, per què?
2: Però si et va penjant un òrgan per la vida.
4: Ja, però per exemple pots pixar a qualsevol lloc, no t'has de netejar.
2: Sí. No, no, no, això és mentida. Us hauríeu de netejar el penis que després agafeu infeccions, o pitjor, les agafem nosaltres per culpa vostra.
0: Dios!
4: Però ja em dutxo.
2: Us hauríeu de netejar en paper i a la dutxa també, guapos.
0: Clar. O sigui, sempre que pixem ens hauríem de netejar-ho en paper.
2: Sí. Perquè se poden allí quedar gotetes, a més allí teniu pell també. Mm. Però se poden quedar
4: sí,
2: gotetes...
4: Sí, però quan que queden gotetes jo una mica de paper i ale.
2: Vale, molt bé. Llavors sí que s'ha de netejar algo.
1: Però si estàs al bosc, borratxo tieso, que només tens una alternativa, que és que allà no portem clínex moltes
0: te
1: vegades.
0: Te la saqueixes una mica.
1: Sí, fas la semipalla, no?
2: Clar, recorda exacte. Que no me tiri a ningú de festa, sisplau.
0: Ai, clar, tirar-se a algú de festa és una mica perillós, no? Perquè tot està brut.
2: És una marranada, a menys que te dutxis abans.
1: Per favor.
4: Bueno.
0: Molt bé, Ferran, per tant, prefereixes tenir penis abans que vulva.
4: Sí.
2: I què t'agrada de les vulves?
0: Jo?
4: El botonet.
2: El botonet, que és el clítoris.
4: Sí.
2: Ah, vale, molt bé.
0: I què hi fas, al clítoris, Ferran?
1: Rasca i gana.
4: Bueno, el que es pugui.
0: Va, amb el dit? Amb la mà?
2: Amb la llengua?
0: Amb la llengua.
4: Amb tot. Nas.
2: Amb tot.
0: Ets un expert de vulves, Ferran?
4: Bueno.
2: N'has sí. vist moltes?
4: Bueno.
2: Que has vist més una. Penis o vulves? Ah, una.
1: Una? En sèrio?
4: Sí, sí.
0: Però una sí. només un cop o una diferents vegades?
4: No, una cada dia.
0: Una cada dia? Dios!
2: Aquest quina. Xurri...
4: No, és que sóc ginecòleg.
0: Què? Què?
2: Ets ginecòleg,
1: però
2: Ferran?
1: Quants anys tens, tio? No, home, no. Què dius?
4: No, no, això últim és broma.
2: Vale.
4: Jo tinc parella i solament una.
0: Vale, i només n'has vist una al llarg de la teva vida?
4: Bueno, aquesta última època sí.
0: No, no, no, estem al llarg de la teva vida. Quantes sí. vulves has vist?
4: Al llarg...
1: Tens por, que t'escolti?
0: Més de 5.
1: Travieso?
4: 33, o així.
0: 33?
2: Quants anys tens tu?
4: Sí, com el nano.
1: Què va? No, això també és broma, va, no et facis
0: 33?
1: La
0: gràcia. 33! Vaya
2: fundador. Jo he conegut tios que han estat amb més de 100 dies.
1: Hòstia, sí.
0: Clar, clar. Sí, sí, sí. Molt bé, gràcies, Ferran.
4: Però que l'hagi vist no significa que hagi fet alguna cosa, eh?
0: Ah. I doncs, per què els has vist?
1: A veure el que dius, eh?
2: No seràs un miron.
1: Ui.
4: No.
1: Miraves al vestuari?
4: Una nit de festa i...
0: Vale, tio. Adéu. Una mica raro aquest home, de veritat,
1: Sí.
2: Li faltava sang a les venes, una mica.
1: Molt ben dit, Marta.
2: La té tot acumulada en un altre lloc.
1: A la vulva.
0: Què prefereu, Xas, o què creus que és més fàcil, la gestió, el penis o la vulva?
3: 93 545 68 68.
0: De moment tenim un vot per al penis.
1: Guanya la polla. Doncs de moment, sí, Marta, guanya el penis, però jo confio en que guanyareu vosaltres els conys.
0: Hola.
1: Creixo que sí.
5: Hola.
0: Hola, com et dius?
5: Jules.
0: Jules.
2: Jules. I d'on ets, Jules?
0: Su.
1: Su, com la cantant?
0: Su.
5: Bueno.
0: Molt bé,
5: Su. Vaig néixer una mica abans jo que la cantant.
1: Ahà.
0: Molt bé, vas néixer abans que la cantant. Su, què prefereixes, penis o vulva?
5: Home, jo vulva. Sí, vulva, però prefereixo vulva per quasi tot.
1: Com, per
2: quasi
1: exemple,
2: tot?
0: Per pixar, també?
5: Per quasi tot. Mira, et diria que més preferiria el penis a l'hora d'anar a pixar a qualsevol lloc.
1: Això mola.
5: Suposo. Però per tot el que més, vulva.
0: Molt bé.
2: També us dic que, en veritat, les persones amb penis haurien de pixar segudes. Pixar de peu fa malbé el sol pelvià.
0: Ah, sí?
1: En sèrio? Sí.
2: Pues ja, i nosaltres podem pixar, o sigui, amb menys facilitat, però podem pixar de peu si t'agafes els llavis i te'ls puges cap a dalt.
1: Buah, sí.
2: El xorro de pipí surt cap a...
0: Dios!
2: Sí, sí, sí.
0: No. Ah, sí?
1: Ho he vist, ho he vist. I és molt
0: desagradable. Uau!
1: Perquè no estem acostumats.
0: Ho has provat mai, Su?
5: No, no, la veritat és que no ho he provat mai, el que m'ha dit.
2: Doncs mira, ho proves i ens truques.
0: Espera un moment, busquem noies que hagin pixat mai de peu i els hagi sortit bé.
1: Aixecant els llavis i fent la pistola.
2: Claro.
5: Aixecant els llavis no ho havia sentit mai.
0: Vale, doncs hi ha alguna noia que ho ha fet mai i ens està escoltant que ens truqui, que volem saber la seva experiència.
2: Alguna persona amb vulva.
1: I Su, tu ara te'n vas al pipicant i ho proves de ballar amb els perritos, vale?
2: No, a la via pública no pixo, que és una guarrada, després ho l'hauré tot malament.
0: Molt bé, gràcies, guapa. Adéu, Su.
1: Adéu.
0: Hola, bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Com et dius, tu?
6: Jo sóc el Carles.
0: Carles, des d'on ens truques?
1: Vinga, Carles.
6: Doncs mira, d'aquí de Granollers.
0: Molt bé, què prefereixes, tu, penis o vulva?
6: Hòstia, jo potser m'equivoco, però jo prefereixo penis.
0: Penis.
2: Per què dius que potser t'equivoques? No.
6: Bueno, a veure, com no he tingut mai vulva, no et sabria dir, però bueno, ja veient una mica, sobretot temes de menstruació i aquestes coses, jo penso que, hòstia, és molt més preferible tindre un penis,
0: Vale, el que és la regla i aquesta...
2: Home, t'estalvies molta pasta tenint penis.
0: Clar.
1: Perquè, veritat.
2: Perquè tots els productes menstruals són cars.
0: Caríssims.
6: Sí, no?
2: Sí.
6: Ja m'ho crec, ja m'ho crec.
2: Bueno, ara, des de fa no sé quan, al cap te donen...
0: Compreses.
2: Una copa o una compresa de tela, alguna cosa així.
1: Sí. Ah, en sèrio?
2: Sí.
1: Ah, de conya, molt bé.
2: Sí, que per qui no ho sàpigui, podeu anar al vostre metge capçalera, aneu al CAP, demaneu això, una copa menstrual o no sé què, i us la regalen.
0: Ah, molt bé.
1: Molt bé.
2: Alguna cosa així,
0: Molt bé, Carles.
6: Ben vist, ben vist.
0: Per tant, tu prefereixes tenir penis abans que vulva.
6: Sí, sí, sí.
0: Molt bé.
6: Ho tinc clar.
0: Molt bé, gràcies, tio.
1: Adéu, bro.
6: Igualment, una passada.
0: És el que preguntem avui, què prefereixes, tenir penis o vulva? Però què prefereixes no vol dir què és el que t'agrada, si no estem parlant del teu propi cos.
2: Sí.
1: Si tinguessis clar, genitals, quins genitals voldries tenir al teu cos?
0: Exacte,
2: de
0: tu
2: mateix. En el cas que en tinguessis algun, quin t'agradaria triar?
0: Exacte. I també, cada pas, estem buscant alguna noia que algun cop hagi pixat de peus.
1: De peu,
2: exacte. I que ens expliqui la seva experiència pixant de peu.
0: Dios!
1: Per favor.
0: Heavy.
3: Truca'ns ara al 93 545 6868.

0: buit.
1: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
2: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
1: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
2: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
1: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
3: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
4: Som... This is Flash FM. Flash.

0: Això és Flash.
1: El nostre so és únic.
0: Flash!
1: Què fas, que no ens truques? 43 545 68 68. Flash Urban.

0: ese corazón.
1: Así una graciosa. És molt graciós quan passa això, eh?
2: Però ara, ara m'ha sortit bastant semblant, he de dir,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, sí. La cançó es diu La Graciosa.
2: Ah, ah!
1: Perquè La Graciosa,
2: ah, ah,
1: que sona aquí a Flash FM,
2: ah,
1: que sí, és La Graciosa.
2: Ah, ah! Prou ja, que em quedo, anava a dir, em quedo sec, em quedo mut.
1: Vale, va, després d'escoltar La Graciosa...
2: Ah, ah, prou! Que ho faci la Marta, porfa. Una, solo una, Marta, sisplau.
1: Vaya, vaya pinga.
2: Va, Marta.
3: Ah, ah!
1: Per favor.
2: Oh, sembla un nen segrestat.
1: Bueno, va, després d'escoltar La Graciosa anem a parlar amb la Mariona. Hola, Mariona.
4: Hola.
1: Hola, Mari.
2: Què tal, Mariona?
3: Què tal?
4: Bé.
3: Mira, què ens expliques? Què prefereixes, penis o vulva?
1: Dios.
2: Tenir-ho.
4: No, 100% vulva.
1: Dios.
2: Per què?
4: Jo ho sento molt. Perquè no, encara que sigui molt més pràctic el penis,
2: uh-huh,
4: jo crec que és un gran desavantatge que quan vagis calent se't noti tant.
1: Sí. Clar, és veritat, els homes quan anem calents no podem negar-ho.
2: Jo he de dir que sí, això és que és la veritat una desavantatge gorda.
3: Això de que és més còmode, jo no ho sé perquè no en tinc, però vols dir que tindrà allà un colgajo tot el dia? Jo què sé, quan monteu en bici, què feu?
1: Bueno, però és que no es nota, 24-7.
3: Ah, jo tinc una pregunta.
2: Que no la tenim tan gran, tots els homes, clar, no som Nacho Vidal. Vull dir, si la tens enormíssima, sí que deu ser incòmode, perquè llavors sí que és com tenir un braç allà baix, però...
1: Però això quan està empalmada, però quan està normal, està, ja
3: quan
1: està.
3: Quan te banyes al mar, flote.
1: És que amb el banyador no ho saps.
2: Clar, perquè dir... el banyador té aquesta rejilla,
1: sí,
2: perquè no sobresurti, saps? Perquè no sigui afecte a calçotet.
1: Clar.
3: Ah, bueno, vale.
1: Clar.
4: No, per això molts porten calçotet, jo crec que perquè no els hi floti.
1: De portar calçotet a la piscina o a la platja ho trobo una guarrada.
2: És raro.
1: La veritat.
2: I és poc higiènic, no?
1: Sí.
2: Jo crec que allà sí que et pots infectar.
3: Sí, sí,
1: de fet, per això hi ha la rejilla aquella, perquè la rejilla sí, fa que no agafis infeccions.
2: Exacte.
1: Però,
3: ah,
1: bueno,
3: sí?
1: Sí. Està per això, pels homes, clar, pels homes, no podem agafar infeccions.
2: Sí, sí, sí. Han de fer biquini amb rejilla perquè no agafeu infeccions, clar.
3: No funciona així, ja però sé, gràcies.
1: Mariona, tu has pixat mai dreta? Sí o no?
2: Ui, s'ha posat nerviosa.
3: S'ho està pensant.
1: Mariona.
2: Potser se li ha donat un llamp que està plovent a tota Catalunya ara, heavy.
1: Mariona, l'hem perduda. Potser està pixant.
2: Potser està pixant de peu, per això no pots gestionar tota la vegada.
1: Mariona!
2: Si no està amb els AirPods. Mariona!
1: Bueno, pues res. Gràcies, guapa.
3: Un besito.
2: Merci, merci.
1: Hola.
5: Hola.
1: Hola, qui ets tu?
2: Dios, la cabra.
5: Soc el pirata.
1: Oh, Dios.
3: Hòstia, el pirata.
2: Pirata, ¿t'acuerdas de tu amiga, Marta?
5: Ostras, no me acuerdo,
3: pirata,
5: Marta.
3: T'has hecho famoso en mi Instagram. Todo el mundo me preguntaba si era real o no.
2: O era Sia.
5: Ah, sí.
3: Sí.
1: És que vas tirar molt de hate, pirata.
3: Yo les he dicho que un personaje como tú...

Són més intensos que la teva ex. Flash Urban, amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: ¿Te gustan mayores?
1: Uf, pasa palabra.
2: Últimament no, sé.
1: No,
2: últimament. Últimament ha saltat cunes històriques.
1: No diguis això, tampoc.
0: ¿Te gustan menor?
1: Menors
0: que tu.
2: Per favor.
3: Rayo, va, que tu.
2: Per favor.
1: Mai a la vida.
0: Ai, per cert, Marta, apunta't.
1: Apunta't.
0: Aquest divendres 18 i el dissabte 19 de setembre, Flash FM instal·larà la seva residència a la Farinera de Vic.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Uau.
0: Dues tardes per convertir aquest espai en territori Flash FM dins el mercat de música viva.
1: Uau,
0: amb
1: que
0: guai. Amb el Lumen, l'Ortega, Beth Clover, Carlos Monep, Juan Paclaret, Marc Carmona, Serra i Uri G. Oh,
1: m'encanten.
0: Per favor.
1: Que sí, Uri G. Què t'agrada més?
0: Ah, sí?
1: Sí.
2: El coneixes?
1: Sí.
0: El Punto G.
2: Te l'has follat?
0: Sí. No,
1: no, no.
2: Bon.
1: No.
0: Una residència amb el portal del ritme aquest cap de setmana. Flash FM té casa a Vic. Residència a la Farinera.
1: Dale.
2: Vamos.
1: Ens veiem allí.
0: I aniràs?
1: Amb les amigues, claro. Llops.
2: I serem tots.
0: Què prefereixes, tenir penis o vulva?
4: Truca'ns ara.
2: Va, va, va.
4: 93-545-68-68.
0: Hola.
1: Hello.
0: Hola.
2: Hey, tío.
0: Hola, bona nit.
5: Hola.
0: Hola, qui ets?
2: Per favor.
5: La Emma.
0: Emma.
2: Dios.
0: Des d'on has trucat, Emma?
5: Des de Barcelona.
0: Molt bé. Emma, estàs com adormida, no, tia?
5: Què va?
2: I què et succeeix?
0: T'has fumat un porro o com va la cosa?
5: Hola, què dius?
0: Bueno, amb aquesta veu.
5: 17. No, què va.
0: Vale, vale.
2: És una tia chill de cojones,
0: sí,
2: per la
0: sí,
2: que
0: sí,
2: es veu, sí.
5: Sí, sí.
0: I Emma, tu què prefereixes, penis o vulva?
5: Doncs mira, és difícil, vale? Ho he pensat bastants cops. És una pregunta que ens feu amb les nostres amigues, però jo crec que...
0: És una pregunta fàcil. Que us feu amb les vostres amigues, està molt bé.
5: Sí, sí, sí, bastant, per ser trucat,
0: vale.
5: Perquè...
0: Vale, vale.
5: Vale, jo crec que és més còmode tenir penis, però per pixar i per tot això. Però la veritat m'agrada més tenir un cony i ja està.
1: I què és el que més t'agrada, tindre un cony?
5: Doncs no sé què, ser dona, saps? És que m'encanta ser dona, o sigui, és el millor que m'ha passat a la vida.
0: El millor que t'ha passat a la vida ha sigut néixer com a dona.
5: Exacte, o sigui, sí, home, és com molt avorrit, m'entens?
2: Ui?
1: En quin sentit?
2: No, no, no ens matxaquis així, per què és avorrit ser home?
5: Perdó, no, o sigui, depèn de l'home, vale? Però jo què sé, els homes és com que maduren després, llavors és com que...
2: Ah, sí? No tinc ni idea.
5: Sí.
1: Que encara no t'ha arribat a tu, Tomàs.
2: Home, a veure, no un moment. A veure, què vol dir això? Aquest statement... No, una cosa, si abans critiquem el tòpic del pirata, també criticarem aquest. A mi no em sembla bé que digui que els homes maduren més tard. O sigui...
0: Estàs molt indignat.
5: És un pacte.
2: Bueno, no indignat, no, però no podem dir això a la lleugera, perquè al final estem fent servir les ràdios, un mitjà que la gent escolta i cuidao.
1: Això sí que s'ha estudiat, Tomàs.
2: Ah, sí?
5: Però no madura.
2: Mira, Marta, ara callada. Mare meva.
0: Però pots madurar tard però bé, que és millor que, que maduris tard però
2: clar.
0: Bé. Saps?
2: Les dones maduren abans i mira com han acabat.
0: Però... Hola, per favor!
5: Hola, hola.
2: És broma!
1: Però no sé si
2: la Emma...
1: No sé si la Emma estarà d'acord amb
5: mi. Jo no ho dic. A veure.
1: Què està passant? Jo m'he perdut ja.
0: Digues, digues.
1: Això, que no sé fins a quin punt... O sigui, sí que potser hi ha una part biològica, però no sé fins a quin punt també madurem abans perquè s'espera de nosaltres abans que siguem adults funcionals. O sigui, jo m'he trobat amb molts nois que no tenen ni idea de ficar una rentadora o no tenen ni idea de fer coses que per mi són com superbàsiques, perquè jo me vaig començar a cuinar el meu sopar abans d'ells, i inclús m'he trobat amb tios que és com, ah, no, és que a casa meva ho fa ma mare, i jo, bueno, vale, i a la meva ho feia ma mare també, però va arribar un punt en el que ho va deixar.
0: Però igualment també trobaràs un tio que es va independitzar als 18 anys i va fer-ho. O sigui, cada persona és un món. O sigui, és
5: que això... Però, a veure, jo des del meu punt de vista i des del que he viscut, saps, ben bé, no ho sé, però en plan, potser a la meva classe vam tardar fins que no va ser, en plan, tercera a l'ESO quart. No havia, en plan, eren uns... En plan, era com gent que costava molt de parlar amb ells perquè, no sé, era com... Bueno, això...
1: Més immadurs.
5: Però...
0: Hombres. Hombres, chica,
5: clar,
0: hombres.
5: Literalment.
1: Sí, si us fixeu, es veuen la estirada. Les noies creixen i els nois se queden petitets. I després els nois peguen l'estirón.
0: Per tant, per recapitular, o com es digui el que parlàvem avui, Emma, prefereixes tenir vulva, però a tu què t'agrada després?
5: Com?
0: O sigui, tu prefereixes en el teu propi cos tenir una vulva, però després a tu què t'agrada a l'hora
1: de... A nivell sexual.
0: A nivell sexual.
2: Els homes.
1: Els penis.
5: Els homes.
0: Els homes. Vale. Perquè tu quants penis hauràs vist al llarg de la teva vida, de moment?
5: Uf. Tela.
0: Tela.
5: Tela, tela.
2: Tela marinera.
0: Dios!
2: I no només els has vist, no? Sinó que també els has manipulat.
1: Els has manipulat.
2: Bueno, vull dir, amb les mans.
1: Els has fet una palla o te les has menjat.
2: Clar. És que volia ser educat.
5: Bueno, i amb la boca.
0: I amb la boca? Per és favor. La teva especialitat, Emma?
5: Podríem dir que sí.
3: Bomba.
2: En sèrio? Abans que qualsevol posició i tal, mamaduixa és el que millor se't dona?
1: T'agrada més que la penetració?
5: Bueno, és que també la penetració no l'hem practicat tant.
1: Vale.
5: I l'altre sí.
0: Perquè tu què prefereixes? Cap a tu mateixa, que et penetrin, o que et facin un curilingus?
5: No, cap a mi. A mi.
2: A tu que t'ho facin o tu fer-ho? Què t'agrada més?
5: No, que m'ho facin.
0: Que t'ho facin, clar. Vale.
1: Claro, claro.
0: Pues molt bé, Emma.
1: Pues avui, moltes és... gràcies, Emma, carinyo.
2: Que vagi molt bé.
5: Vosaltres.
2: Adéu, adéu.
0: Ens estimes, Emma, ens estimes.
5: Molt. Em caieu superbé, tio.
2: Que
0: bona.
2: Bé.
0: Adéu.
2: Molt bé.
1: Estaria guai que ens truqués algú bisexual o pansexual o el que sigui i ens expliqués què és més fàcil, menjar un cony o un penis.
2: 100%. Vale. Bueno, i si no, escolta, si per casualitat tenim algun oient que hagi tingut penis o vulva i després hagi tingut vulva o penis perquè és trans o algo així,
1: ha
2: fet el canvi de genital, doncs potser també
1: sí, ens pot dir... Estem parlant molt d'homes i dones, però penis i vulves.
2: Exacte, sí.
0: Hola.
6: Hola.
0: Hola, com et dius?
6: Daniel.
0: Daniel, quants anys tens, tio?
6: Jo, 12.
0: Ah, i vols participar, Daniel?
6: Clar.
0: Ah, vale. I Daniel, bueno, què prefereixes?
2: Daniel Travieso.
1: Què vols, tindre penis o vulva?
6: Penis.
1: Per què penis?
6: No sé, es pot manipular... Per a mi es pot manipular més fàcilment.
0: Ah, vale.
2: Daniel té la uni. Mare meva, com parla de bé.
1: És veritat, és que clar. Surt del cos, llavors és més fàcil d'agafar.
0: Clar, però manipular què vols dir? Per anar a pixar, per exemple?
6: Sí, per exemple.
0: Per exemple.
1: Molt bé.
2: I alguna
1: bueno, lo guai de les vulves és que no les has d'agafar.
2: És veritat.
6: Però si no, perd la gràcia.
0: El què perd la gràcia?
2: Però quina gràcia, Daniel?
6: Pixar.
1: Una pregunta, Daniel. Tu després de fer pipi, te rentes les mans o ets un noi com altres que no se les renten?
6: Me rento les mans.
0: Molt bé.
1: Molt bé, m'ho he sabut, sisplau, perquè després anem tocant cosetes i això és una marranada.
0: És que ens hauríem de rentar abans i després de pixar.
2: Sí, 100%, estic d'acord.
0: Molt bé, gràcies, Daniel, que vagi bé, tio.
1: Vitonàs.
6: Que vagi bé.
2: Adéu, xaval.
0: Clar, no podíem allargar més la conversa amb el Daniel, perquè clar...
2: Per favor, jo tenia
1: por. Ah, però sembla molt mono.
0: Sí. Hola.
7: Hola.
0: Tu qui ets?
7: Jo em dic Daniel, també.
0: També,
2: ah,
0: molt bé.
2: Ah, Daniel,
1: el Daniel, però gran.
0: I tu,
7: no, no,
1: Daniel,
7: jo no
1: tu també manipules el penis?
7: Jo... Digues?
1: Tu també manipules el penis, com el Daniel Petitet?
7: Jo no manipulo res, jo tinc molt mala sort.
0: Per què?
7: Perquè aquí no està bé, això.
1: Com que no està bé? Que ets
7: no,
1: cura?
7: No està bé parlar d'això amb nens de 12 anys, home.
1: No. Per què no? Estem parlant de penis i de vulves. Clar, tots tenim penis
7: i vulves.
2: I no estem parlant de sexe ni res d'això. Estem parlant de tenir penis i vulva. I si es parla amb responsabilitat, també es pot parlar de sexe, eh?
0: Bueno, no, bueno, és que per començar no es pot parlar amb vosaltres.
2: Clar, si estàs cridant així...
0: Clar, amb vosaltres no
1: aquí l'infantil ets tu, Daniel Gran.
0: Va, de seguida continuem parlant. Què preguntem avui? Doncs què prefereixes, tenir un cos amb penis o un cos amb vulva?
2: Hi ha molta polèmica.
0: 3-3. Estan en empat.
2: Sí o no?
0: Sí.
1: Anda.
0: La igualtat.
8: Ens agradaria disculpar-nos d'absolutament res. Flash Urban.

0: Mora i Zetangana, això es diu Droga. Volem fer una broma telefònica, que avui encara no n'hem fet cap, eh?
1: Aquí.
2: Atenció, que tenim una preparada que d'aquí uns minuts podem fer, que és molt elaborada.
0: Molt bé.
2: Com aquest programa.
0: I si vols demanar una broma telefònica, envia'ns un WhatsApp ara mateix, va.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Efectivament, 699-69-69-69. I ara, però nosaltres, Marta, què preguntem avui?
1: Avui preguntem què preferiu, tindre penis o tindre vulva?
2: O sigui, els que teniu penis, preferiríeu tenir vulva o esteu bé com esteu? I les persones que teniu vulva, esteu bé com esteu o preferiríeu tenir penis?
0: Doncs vinga, va. Pots trucar ara mateix i explicar-nos-ho.
3: 93 545 68 68.
0: I encara ara ningú ha trucat una persona amb vulva que hagi pixat dempeus.
2: Cuidao.
1: Volem una persona amb vulva que pixi de peu i ens expliqui la seva experiència. I jo vull que una persona bisexual ens expliqui que és més fàcil menjar un cony o una vulva. Ai. Un cony o una polla?
0: És que estaves pensant massa en conys, tu, ara.
2: Clar.
0: T'agraden
1: molt. És que sí, la veritat. Estem buscant...
2: Estem buscant un equip curiós, aquí. Formaremos los Vengadores. Una tia que pixa de peu, una persona bisexual, que tal. Seria boníssim.
1: Una persona trans que s'hagi operat estaria guai, que ens expliqués coses.
0: Però a veure, tanta gent ens escolta.
2: Tu creus que
1: sí? Jo estic segura que sí.
0: Per favor.
1: A part de cazurres com el pirata, jo crec que sí.
0: També poden trucar homes amb penis i noies amb vulva, bueno...
1: Fis. Persones fis. Molt bé.
0: Què vol dir fis?
2: Pot trucar tothom que tingui veu.
1: Tothom que tingui genitals pot trucar.
2: Que tingui genitals.
0: Ah, vale.
3: 93 545 68 68.
0: I aquest és el telèfon que està lliure ara mateix. 93 545 6868. De moment tenim 3 vots per penis i 3 vots per vulva.
4: Vulva, sir.
0: Hola.
2: No.
0: Hola.
5: Hola, bona.
0: Hola, com et dius?
2: Ei, capitán.
5: Vaig, Raül.
0: Raül, des de on es truques, tio?
5: De Tarragona.
0: Molt bé, Raül, què prefereixes, tu?
5: Tinc penis, tio, però vulva també té la seva part, eh?
1: Quina part?
2: Els llavis.
5: Doncs sexualment, la pressió que té un i l'altre és diferent, també.
1: Ah, explica'ns una mica.
0: Creus que dona més plaer, per exemple?
5: No, però se nota menys la pressió, també, saps?
2: Sí, creu que un home té més responsabilitat en el sentit de, si fallo, falla l'home. Perquè
0: Com
2: el tio és qui s'empalma, qui la té més o menys gran, en canvi la noia, en principi, és, tinc aquest forat, com qui diu, i aquí pot passar el que sigui, saps?
5: El tio se li nota, saps?
0: Té com una pressió de responsable de que allò ha de funcionar.
5: Però, clar, també no tinc la regla, puc pixar on vulgui...
2: Ja, això és la cabra.
1: Jo el que em trobo amb la consulta és la pressió per rendir de les persones amb penis.
5: Dels nois.
1: Sí.
0: Que tenen com l'autoobligació de que tot ha de funcionar i que estiguin allà,
1: que tot funcioni bé. I això us ho dic de veritat, és com si la seva masculinitat depengués de la seva erecció. I això és una pressió molt... O inclús el pes de la parella, de la relació, de és que si no tinc una erecció o si me corro molt ràpid, me deixarà. Sí. I és com, la teva parella depèn de la teva erecció, de la teva eyaculació? Sí.
2: Clar, perquè també tenim altres parts, els homes. Podem fer servir els dits, els llavis. No és tot la polla erecta o no, que
1: clar,
2: és un error.
1: Això també...
5: L'esforç al tenir sexe també és diferent, la gran majoria de casos. Hi ha noies que sí que fan molt, però la gran majoria de vegades el noi és el que ha de fer...
2: L'exercici
5: físic.
1: Jo no sé amb quines noies t'has trobat, en el meu cas no és així.
2: Estrellites de mar, t'has trobat tu?
5: No, però n'hi ha poques que sí, però la gran majoria de vegades és així.
1: Bueno, no sé. Busca més al Tinder que alguna trobaràs, Raül, carinyo.
2: Ui, per favor.
1: I amb el tema de les vulves, el que deia el Tomàs, sí que és cert que tenim com aquesta visió de... Sí. Perquè, clar, la nostra erecció, la nostra resposta sexual no es veu tant perquè tenim els òrgans cap a dintre, però nois i noies, gent del món que veu una vulva com un forat, no ho feu, perquè nosaltres també tenim resposta sexual, també necessitem dilatar, necessitem lubricar, necessitem una erecció... Necessitem cosetes.
0: Però, com que,
1: tu, Raül, carinyo.
0: Com que el Raül no té vulva, doncs li quedaria com a mínim un dia saber què és el que se sent tenir-ho, no, Raül?
5: Exacte.
0: Vale.
5: Exacte.
2: Estem d'acord amb que tots els tios que tinguessin vulva durant un dia, el primer que faríem és tocar-nos, no?
0: Home, sí, no?
2: Jo crec.
0: I qual que a una tia li poses un penis i se'l tocaria.
2: I potser faria l'helicòpter, no? Les ties sempre diuen, vull fer l'helicòpter amb el penis. Tenim una companya de la feina que
0: ho va fer-ho sempre. Sí.
5: I és la polla,
1: Mai millor dit.
0: Vinga, Raül, gràcies, tio, que són les 9.
2: Vinga, xaval.
0: Que són les 9. Saps que toca les 9, no, Raül?
2: Això.
0: No ho sap, perfecte.
2: A dormir.
6: Aquest és un missatge pels nens i les nenes. El Flash Urban us desitja bona nit.
2: Sí.
6: És hora de dormir. Tu marxa i abraça.
4: deixa els llençols. No deixis la ràdio, escolta'ns al llit. És hora de dormir. No et facis la dormir.
2: Ah, no?
4: Saben que t'estàs amagant. Agafa el pelús i vés a fer nonon. És hora de dormir.
0: A partir de les 9, els nens i les nenes no poden trucar al programa, sobretot avui, bàsicament, eh? Però bueno.
2: Sí.
0: Però ens poden escoltar i aprendran molt. La veritat és que sí.
2: Home, des d'aquí sempre parlem amb el respecte, amb el nostre toc d'humor particular, però sempre hi ha respecte, que això és l'important, ¿verdad, Marta?
1: Bueno.
2: ¿Cómo?
0: Bueno, Marta, tia, no ens deixis quedar malament, ara.
2: Marta.
1: Que no
0: cobres,
1: sí.
0: Avui.
1: Per favor. Que sí, que sí.
0: Ah, vale, però.
1: Que hi ha molt de respecte.
2: Bé.
0: Hola, bona nit.
1: Hello.
0: Hola, bona nit.
2: Chavalina o chavalín.
0: Aquí, hi havia algú que jo l'escoltava.
2: S'ha amagat com un gosset.
0: Por res.
1: S'ha anat a dormir.
2: Al bosc.
0: Hola, aquí sí. Hola.
1: Hola.
2: Ei.
0: Hola. Hi ha algú però no contesta.
2: Oyente medio, estàs ahí?
7: Som els nens, calla ja.
0: Ai, per favor.
1: Què és aquest?
0: És un que s'hauria d'estar jubilant ja.
2: És el Tiesini Houdini.
0: Bueno, Marta, si algú acaba d'incorporar-se ara a les 9, què preguntem avui?
1: Volem que la gent ens expliqui què prefereixen, tindre penis o tindre vulva.
0: Just!
1: I a veure què surt. I jo específicament busco una persona que s'hagi menjat penis i s'hagi menjat vulves i ens expliqui què és més fàcil o més difícil de menjar.
0: Vale.
1: I després vosaltres volíeu una persona amb vulva que pixés de peu.
0: Ja. Hola, bona nit.
8: Hola.
0: Hola, com et dius?
8: Hola, com et dius?
9: Quim.
0: Quim, baixa'm el volum de la ràdio, sisplau.
2: Quim Kardashian.
9: Baixat.
0: Que si no, no ens escoltem bé. A veure, Quim, tu què prefereixes?
9: Baixat, baixat.
1: Baixat? Què vol dir baixat? Ah, vale, el volum.
0: El volum.
9: Sí, ja està.
0: Quim, què prefereixes, penis o vulva?
9: Penis.
0: Penis.
1: Per què?
2: Per què?
9: És més còmode.
1: Tu què tens, penis o vulva?
9: Penis.
1: I per què és més còmode tindre penis, si el porteu penjant tot el dia?
9: Però no es nota.
0: Clar, Marta...
1: No, en sèrio, no es noti.
0: Però, Marta, és que tu penses que tenim una cosa de penjada que ho notem, no?
2: Clar, és que
0: estàs molt equivocada.
2: Jo crec que sembla molt més penjant del que és.
0: Sí.
2: No? Que et penses que és com tenir un paraigua allà. No, al
0: estàs
2: final
0: molt
2: és
0: equivocada.
2: Com els braços, també ens pengen, però realment no ens pengen.
1: Però jo què sé, jo quan dormo els braços me molesten. Llavors, m'imagino que vosaltres aneu asseguts i que, o sigui, o us fiqueu uns vaqueros d'aquestos estrets.
0: Que no, Marta, que no, és que no t'ho notes.
1: I què feu? El fiqueu cap al cantó, cap a dintre?
2: Sí, depèn de quan apretat sigui, cap al cantó. Ojo, cap a dalt és quan vas empalmat per amagar-te l'erecció. Sí. Però és un món, però realment no és tan penjant, aquesta és la conclusió, vull dir que no és tan samat, no és com tenir una pedra.
1: Però això pot ser a la vostra edat, perquè els collons, amb l'edat, van despenjant-se.
2: Sí. Ojo, la cremallera és l'únic que et compro.
0: Però m'encantaria que un dia tinguessis una polla a sobre i veuries que no és com és.
1: A mi m'encantaria tindre una polla a sobre, també. Però a vegades m'agradaria tindre-la jo.
0: Per favor, ets molt marrana, eh?
2: Per favor, vas més suelta que el meu cabo.
0: Què diu? Deixem parlar al Quim. Què vols, Quim?
1: Quim, carinyo,
9: digue. No, que jo no pixo, jo pixo de peu, però tinc una amiga que fa poc, va pixar de peu, no en bones condicions, sortint de festa,
0: vale,
9: i va pixar de peu i li vam haver de portar uns pantalons.
1: Ah, es va fer pipí damunt.
0: No ho vas saber controlar.
9: No, no, va anar a pixar i va pixar de peu.
2: Vale, però per què li vau portar pantalons?
9: Perquè es va pixar sencera.
0: Bueno, clar,
9: I a més, ens va dir, bueno, a mi em va dir, que jo soc marica, em va dir, ai, em pots ficar un tampó? Mala idea.
1: Li vas ficar un tampó?
9: Sí, em vaig equivocar de forat, o sigui,
0: Com vas poder ficar un tampó?
1: Tio, Quim? O sigui, sent marica, tu saps on està el cul i saps la forma que té.
0: Per favor, Marta.
2: Potser era verge, el pobre senyor.
1: Però ell té cul.
9: Aquestes hores de la madrugada, ja.
0: I com ho vas fer-ho? Clar, imagino que anaves borratxo a sobre.
9: Sí,
0: I com vas posar, tu, Quim, com a persona homosexual, li poses un tampó a una noia a les 4 del matí borratxo? A veure.
2: Amb la boca.
9: Això em pregunto avui dia, a dia avui.
1: O sigui, li vas ficar... I ella, en plan, ho va notar o no?
9: No es va queixar.
1: No es va queixar. Bueno, mira, si no es va queixar, pues nada.
0: Va ser la primera vulva que vas veure al llarg de la teva vida?
9: No.
0: N'has vist més?
9: No. Sí, alguna.
2: Llavors, espera un moment. Tu has estat amb noies sexualment parlant abans que amb homes?
9: Sí, no.
1: T'has menjat un cony algun cop, Quim?
9: No.
1: Ah, vale.
2: Ei, quasi.
0: I doncs?
9: No.
0: I els que has vist abans, què has fet?
2: Dos
9: nois i una noia.
0: Ah! Has fet un trio.
2: Trio del río. En sèrio?
9: Sí.
0: Però si ets homosexual...
1: Interaccionaves amb la noia?
0: Clar, en el trio que feies.
9: Clar! No. Aquesta és una altra història molt heavy.
0: No, però digues-la.
1: Explica'ns-la, Quim, carinyo.
9: L'explico. Vam començar a fer el trio tal i qual i la noia, jo que li agradava molt el sadomasoquismo.
0: Què?
9: Però molt. I es va comprar un kit de l'Amazon que portava la bola de la boca, l'antifat, les cadenes aquestes que et lligues les mans i els peus.
8: Molt bé.
2: Anava com un porc.
9: I, bueno, anàvem amb un ball, no sé què, jiji, jaja, i es veu que la vam ficar boca baix i va perdre el coneixement.
1: Com? Perquè se va ofegar?
9: Com portava la bola, a l'antifat, al coixí i tot, doncs no, vam veure que no responia. I la vam deixar que es despertés, vam acabar el xaval i jo en una altra habitació i quan es va despertar, doncs ja va venir.
2: Com?
0: A veure, un moment.
2: Sembla crim.
0: Mentre que ella s'estava morint, que s'estava quedant sense respiració, tu te'n vas amb l'altre papo i te'l folles a l'altra habitació.
9: O sigui, li vam tirar aigua tal i qual, estava mitja tontada, aleshores vam dir, ja, doncs està viva, i vam marxar ell i jo per una altra.
0: Perdona!
1: Quim, si algú per el coneixement no li tireu aigua que s'ofega, heu de trucar al 112 i que us diguin el que heu de fer.
2: A mi, clar.
1: I encara més si esteu follant, en plan.
2: Mare de Déu, Andreu, què és això?
0: Aquests dos els hi sobrava la tia, perquè els dos són gais.
2: Sí, però la van deixar morir allà.
0: Sí, i la van deixar i se'n van a l'habitació al costat i van acabar els dos.
2: Com un gos a una carretera la veu deixar, eh? Mare de Déu, Cardedeu.
1: Una cosa, a la gent que li agrada el sadomasoquisme, que m'assembla genial, però no proveu coses si no sabeu com funcionen.
0: Un dia parlarem del sado.
1: Vinga.
2: Sí. I portaràs joguines d'aquestes, Marta, que tu tens accés.
1: Us porto el meu kit, sí.
2: Però per què rius, tu?
0: Perquè vol venir aquí a fer sado amb nosaltres.
2: Ah, sí?
0: O amb mi.
9: No, perquè tinc la meva parella collinant-se al costat.
2: Ah, com es diu la noia?
9: No, el noi, Salva.
2: Ja ho sé.
0: El Salva.
1: Bueno, Salva, espero que mai perdis el coneixement, perquè el Quim te deixa allí i se va fer una palla, saps? En plan...
9: Bueno. No.
2: A ver si el Salva lo salva, solo dejas ahí moribundo,
0: El Salva formava part del trio de la noia que quasi mateu?
9: Com?
0: Que el Salva estava en el trio de la noia que quasi mateu.
9: No, ja
0: soc després. Ets
1: després. Ah, tu ets després.
2: Vale. Després de Crist.
1: I saber aquesta història, Salva, has decidit quedar-te?
9: Bueno, però perquè jo no practico sadomasoquisme.
0: Ah, vale, clar.
2: Tu ets més bàsic com això.
0: A tu no et matarà, de moment.
9: De moment.
0: Aquesta dona s'arriba a morir i tens un problema, Quim, no és per res, eh? Ara et fa gràcia.
9: Però estava viva, si vam esperar una mica...
2: Ja, bro, però estava viva, però ja, saps que hi ha gent que es pot quedar amb danys cerebrals i tot això? Ara no ho dic de broma.
1: No, que sí, que no sé.
9: Com explico jo a sa mare?
1: Primer de tot, no practiqueu BDSM si no teniu ni idea. Primer, us heu de formar. I segon, si una persona perd el coneixement, lo primer és atendre a la persona, trucar al 112 i atendre-la. Si teniu el calentón, avui el podeu tindre demà, doncs ja follareu demà.
0: Si fa vergonya dir-li al metge que has tingut sado, doncs mira, li diu, no passa res.
2: Assumeixes les conseqüències de la llibertat sexual, brother.
1: Prioridades, salvar una vida, home.
2: Adeu, salva una vida.
9: Ho vam fer malament, també érem joves, ja ho recordo.
1: Bueno, pues, joves de Catalunya, si us plau. Joves de Catalunya, si us plau. No feu aquestes coses.
0: Adeu, Quim, gràcies.
1: Adeu.
3: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Las cabras.

0: No, ¿eh?
1: Se te ha redirigido al buzón de voz.
2: Vaya drama.
3: Fem una cosa, anem a Desco i ho provem.
2: I o truquem a la seva germana, potser estan juntes.
3: Haurem d'anar a Desco, ara.
2: Ara després ho provem amb la germana.
3: Vinga, va.
4: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69.

0: sonrisa. Ayer la vi bailando por ahí. Juan Magán i el remix Omar Montes.
1: Boníssim.
0: És, Marta, què prefereixes, aquesta o l'original?
2: L'original.
0: Dios!
2: Però perquè me recorda a la, me recorda a la meva infància.
0: Guadi!
3: Bomba.
4: Pobre Marta, molt bé, Marta, clar que sí. És que és molt més nostàlgica l'original. Aquesta és com que ha passat, ja està bé.
0: Aquesta és una pinga.
2: Me recorda quan jo era petita, ma germana l'escoltava, perquè ma germana era adolescent. I no sé, me recorda a això.
0: Molt bé.
2: L'Omar Montes, a mi m'agrada, però bueno.
4: Ah, sí?
2: Millor l'original, sí.
0: Podem continuar el programa o vols parlar més de tu? Perquè clar, és que clar, si vols podeu continuar a parlar de tu, com vulguis, Marta, no sé, Clar, és que clar, si vols, clar. És la sexòloga, ja ho sabem, que és la sexòloga, sí, barrana.
4: Oye, Miquel, respecta-la una mica més, tio.
2: Respecta'm que tinc una carrera dos màsters.
0: Dios!
5: No me grites!
2: No, és broma, que quedi clar que jo no sóc així, en veritat.
4: Pues ho has dit, Ho has dit i molt heavy, Marta.
2: Perquè m'ha fet gràcia la tia aquella, la Malena aquella, que és... Que després ens ha enviat un WhatsApp,
4: sí.
2: I diu, perdona, però tu no saps quins estudis tinc jo. I jo, bueno...
4: La Marta sap de tot, per això està aquí amb nosaltres, coño, perquè és sexòloga i té dos màsters i quatre carreres i un gos que es diu Boleta.
2: Más sabe el diablo por viejo que por diablo.
0: Atenció, ara. Perquè ens ha quedat penjada una broma que ens han penjat el telèfon i no ha acabat la cosa com ens esperàvem.
4: Sí.
0: I tornarem a trucar, perquè li hem de dir que era una broma.
4: Sí, exacte. Jo crec que toca tornar a intentar amb la víctima i en cas que no contesti, doncs trucaria a la seva germana, Daniela, la qual ha demanat la broma. Mm. Aviam si, bueno...
2: A veure si...
4: Si aconsegueix.
2: Si dona la cara.
4: Ara m'està dient, intentaré que conteste a la vuelta, us aviso.

0: Baile inolvidable del Bad Bunny.
1: De Conejo Malo.
0: Per favor.
2: El teu conill és dolent, també.
1: Depèn de si li apropi.
0: Mira, parlant de conills, avui sempre pregunten què prefereixes, tenir penis o tenir vulva? Vinga, va.
3: 93-545-68-68.
0: Que no vol dir què és el que t'agrada. Estem dient què prefereixes tu en el teu propi cos, tenir un penis o tenir vulva. Exacte. Si tens penis, exacte, i t'agradaria tenir vulva, o tens penis i estàs... i t'agrada tenir penis, o al revés, tens vulva i t'agrada tenir vulva, o t'agradaria per un dia provar un penis, vale?
1: Provar a tenir-lo. A tenir un penis.
0: Com?
1: És igual, sí. Molaria molt que ens truqués una persona intersexual, que per qui no sàpiga el que és.
0: Tu demana el que hagis de demanar.
1: Jo ho demano tot, a veure si cole.
2: Ja deu trucant ja ara mateix, a la vegada. Estan ensopegant les línies de...
1: Els intersexuals són pràcticament el 2% de la població.
0: I què són intersexuals?
1: És una persona que no ha nascut ni amb un penis, o sigui, ni amb uns genitals de mascle, ni amb uns genitals de femella, sinó que ha nascut amb algo entre el mig.
0: Què?
2: Com un caracol, no?
1: Sí, no. Abans el de hermafrodita, però ara això ja està mal vist.
0: I què hi té?
1: Doncs té uns genitals entremig, potser té una vulva amb testicles,
0: què?
1: Potser té una vulva amb un clítoris molt desenvolupat,
0: què?
1: I
0: té
1: un micropenis.
0: Això existeix?
1: Potser té un penis i en lloc de pròstata té un úter.
2: Això es deia, això es deia que Lady Gaga ho era. El seu dia era hermafrodita, que evidentment no, però es deia molt, es comentava moltíssim. Sí, sí, sí. Doncs sí.
1: Pues són el 2% de la població. Bueno, o sigui que algun ens hem creuat segur per la nostra vida.
0: Que 100 persones, dues, són intersexuals.
1: I hi ha gent que no ho sap.
0: I com que no ho saben?
1: Perquè si tu tens els... O sigui, per exemple, hi ha persones que tenen vulva, però no els hi ve la regla, no els hi ve la regla, van al metge i, ah, és que ets intersexual, és que no tens úter, per exemple.
0: Uau, heavy. Hola.
4: Hombre.
0: Hombre, Carles Torres.
2: Carles?
4: Carles Marca.
0: Ui, la cobertura, Carles.
1: Com va tot?
4: Bé, i tu?
1: Jo molt bé. Carles, a tu què t'agradaria tindre, vulva o penis?
0: No ho sabe, no contesta.
2: Potser era intersexual i potser s'ha rajat.
1: Miquel.
0: Ai, Déu. Vale, va, tens el telèfon lliure ara mateix. Què prefereixes, tenir penis o vulva?
3: 93-545-68-68.
0: De moment tenim 4 vots per penis i 4 per vulva. Molt bé. Molt bé. Hola.
1: Hola.
0: Hola, com et dius?
2: Ei, tio.
5: Juan.
0: Juan, des d'on ens truques?
5: De Peñíscola.
0: Onda, sí que estàs lluny, Juan.
1: Molt bonic.
5: M'encanta Flash.
0: Molt bé, Juan.
2: Bé, vaya fanàtic.
1: Tu ens encantes a nosaltres. Juan, tu què tens, penis o vulva?
5: Penis.
1: I què t'agradaria tenir, penis o vulva?
5: Penis, però m'agradaria provar alguna vegada en la vida, un dia.
1: Ah, i què és el primer que faries? Si tingués... si demà te despertes amb una vulva, què fas?
2: Toco.
5: Tindré un orgasmo, per saber el que se sent.
0: Vols saber què se sent amb un orgasme de vulva.
1: Però tu saps com fer que una vulva tingui un orgasme?
5: Ho intente. Saber o no ho sé, ho intente.
0: Vale, tu ho has provat algun cop.
1: I què és el que fas
2: que
1: perquè tinguin un orgasme les vulves?
5: Pues estimula molt, jo què sé.
0: Estimula molt. Perquè tu tens nòvia?
5: Sí, claro.
0: Tens nòvia, vale? Per tant...
1: la teva nòvia està satisfeta?
5: Diu que sí.
0: Diu que sí.
2: A veure, per entendre's una mica més de forma directa, tu estimules, o intentes almenys, com bé dius, estimular la vulva de la teva parella. De quina forma ho fas? Amb els dits, llengua...
5: Llengua... tot.
0: Ets un especialista, eh?
1: Hi ha penya que se creu que t'està estimulant el clítoris i t'està estimulant el llavi dret.
0: Què?
1: Sí.
2: A la dreta?
0: I per tant, no notes res, doncs?
1: Bueno, no, si, notes, però notes amb una part en la que ni fu ni fas, com si jo t'estigués estimulant el colze. Pues ho notes, però bueno, pues igual
0: fa,
1: no és ahí.
0: Que fa rapalús, però no fa res més.
1: Bueno, sí, no sé.
0: Que no és nada.
1: Claro.
0: Vale. Molt bé, per tant,
5: molt bé.
0: Juan, apuntem vulva, que t'agradaria provar tenir una vulva un dia.
5: Claro.
0: Perfecte. Molt bé. Molt bé, gràcies, tio.
1: Vinga.
5: Adéu.
0: Adéu. Hola. Ai.
1: Vinga, adéu.
0: Què ha sigut això?
1: Que truqui la nòvia del Juan i ens expliqui si estimule o no estimule la vulva.
0: Iu!
3: 93-545-68-68.
0: Avui estem preguntant que què prefereixes tenir en el teu propi cos, vale? Penis o vulva, està guanyant ara mateix la vulva.
2: Ah, al final va guanyant la vulva?
0: De moment sí, per un vot.
2: Jo aposté per ustedes, conyis.
0: Bueno, encara no m'ha acabat el programa, falta una hora,
2: Ah, no?
0: Una hora i quart, o menys.
2: Per favor.
0: No ho sabem. Hola.
6: Hola.
0: Hola, com et dius?
2: Ei, tia.
6: Hola, em dic Carla.
0: Des d'on ens truques, Carla?
6: Hola, doncs mira, truco des de Barcelona.
0: Molt bé. I a tu què t'agradaria tenir?
6: Doncs oh, ja. Jo tinc vulva i m'agradaria tenir penis.
0: Dos!
1: Bé. Per què, Carla?
6: Perquè crec que tot és molt més senzill. Uh-huh. Crec això que ha dit abans la companya, de que moltes vegades creuen que estan estimulant bé una vulva i no és així, i crec que amb un penis és més fàcil.
0: Vale. Creus que per arribar per a l'orgasme pixar... és més fàcil amb un penis que amb una vulva?
6: Sí, i per pixar en llocs públics, no tenen la regla, bueno, sí.
1: Costa més tindre infeccions. I això és el que més envejo, lo de les infeccions.
6: Sí, també.
1: Uh-huh. Sí, sí. Bueno.
0: Una cosa, Carla, a tu t'agrada, però a tu t'agraden els penis o les vulves? T'agrada?
6: Els penis.
0: Els penis, per tant, tens nòvio.
6: Sí.
0: Tens nòvio. I t'ho fa bé, el teu nòvio? Et sents satisfeta?
6: Sí, molt bé.
0: Sí?
2: Però tu penses, uah, si jo ho faig així de fàcil amb el seu penis, al revés seria increïble, no? De la facilitat.
6: Sí.
1: Què li fas al teu nòvio que li agradi al penis?
6: No sabria dir-te.
2: Ah, ara estàs tímida de golpe? Vinga,
0: amb les mans? Digueu. Amb les mans?
1: Sí. Jo tinc una pregunta. El teu nòvio és de testicles o no és de testicles?
6: També, de testicles i de l'anus.
0: I de l'anus?
1: Oh, li agrada el sexe anal.
2: Molt bé, no? Trobant allà el punt. Sí. El
0: però a l'anus exactament què és? Posar un dit o acariciar-lo?
6: Tot. Li agrada tot.
0: A tot?
1: I un strap-on, saps el que és?
2: Per favor, Marta.
1: És com un arnès que tu te fiques, com si fos una calceta, i té un penis enganxat.
6: Ah, no.
1: Això no, ja no, això ja és too much. Vale.
6: Hem provat amb algun vibrador, però no amb un arnès.
0: Li entra un vibrador a l'anus al teu nòvio?
1: Sí. A veure, una cosa, a tots ens té un vibrador pel cul, en plan, hi ha
0: bueno,
1: caques vale, més però, amples.
0: Bueno, però no hi ha gent que no obre tant.
2: Clar, no tots els homes estan predisposats perquè tenen aquest complex de ui, no. Vale,
1: sí, això és un altre tema. Tu no has de fer mai, has de fer res que tu no vulguis, però hi ha caques que són més grans que alguns vibradors.
2: Això, mira,
0: és real.
2: Aquí té raó.
0: És real.
2: Jo avui he fotut un cagarro aquest matí, mare meva. És veritat, que he pensat, això si m'entrés, entraria. Ja està.
0: No, entraria perquè l'acabes de treure pel mateix forat.
2: Sí.
0: Clar.
2: Però no és diferent? No creieu que és diferent? L'oient també t'incloca la conversa? No,
0: ja, falta la pressió. Clar. Perquè hi ha d'haver-hi pressió per entrar o per sortir.
2: Hi ha un intestí que fa, ei, i al revés, cuidao, perquè a l'ullet no se'l veu tant de, saps o no?
0: Bueno, perquè, clar, per allà hi surti...
2: L'has d'ensinistrar sí, una mica, sí. No?
1: Escolta, això, al Miquel no li preguntis, que ell no ho sap, això.
0: Que no sé què. Jo cago cada dia, si tot va bé. Escolta, Carla, una pregunta. Quants dits t'han arribat a entrar a l'anus del teu nòvio? Tres, quatre?
2: ¿Cuántos dedos te caben?
6: És que de dits no soc molt, soc més de la joguina.
0: Ah, vale, perquè tu li has posat el dit...
6: Comencem, però després la joguina.
0: Ah, vale. Però el dit com a tal li has posat mai, pel cul?
6: Sí.
0: Però un o dos, o només un?
6: Dos.
0: Dos! Ja entren dos dits.
1: No, però el vibrador és més divertit, perquè dona aquesta sensació...
2: Clar.
1: A més, ajuda a relaxar la zona.
2: Li heu posat nom, al vibrador? Va, digue'm que sí.
6: Es diu Luca.
0: El Luca!
1: Però una pregunta, Carla. Aquest vibrador, després tu no te'l fiques per la vagina, que aquí se poden transmetre cosetes.
6: No.
0: Ah, clar, ho anava a preguntar just ara. Te'l poses tu o no es pot? Perquè si te'l posa ella pel cul...
6: No, és d'ell.
0: Clar. Vale.
1: Molt bé.
6: És un vibrador prostàtic.
1: Escolta, sou els meus couple goals. Jo de gran vull tindre una parella com vosaltres dos.
2: Jo em vull cardar el Luca pel cul, la veritat.
0: No, per favor!
2: Què passa? Deu ser divertit, no? Home, es diu així, el vibrador, conya.
0: Si teniu un fill, es dirà Luca?
1: No, sisplau.
6: No.
0: Ah, bueno, Luca és un nom italià molt maco.
2: Sí.
1: Sí, però...
0: Hi ha molts italians que es diuen Luca.
1: Cada cop que miraràs el teu fill, o cada cop que miraràs el vibrador, pensaràs el teu fill o al revés.
0: Un fill amb cara de vibrador.
2: T'imagines el nen fent brrr, mama?
1: Prou, sisplau.
2: O el vibrador plorant. Esteu fumats, per aviat.
1: Bueno, Carla, moltes gràcies, carinyo.
2: Adéu, campiona.
0: Adéu, Carla. Tu passes bé amb nosaltres, Carla?
6: Sí, molt bé.
0: Bueno,
6: us escolto sempre, tornant de la feina. Bé.
1: Gràcies, guapa.
2: Vinga, reina.
1: Un
2: besito.
1: Una cosa. Bé. Mira que és difícil que jo me senti incòmoda en una conversa. Vosaltres ho aconseguiu, eh?
2: Per què?
1: Perquè lo del el fill amb cara de vibrador fent brrrr.
2: Què passa? Pues no t'ha molat?
0: Pues a mi sí.
2: És que sí?
0: Sí.
2: És molt de dibuix animat. Jo crec que patentarem aquesta sèrie.
7: Els dimecres... Toca parlar de sexe. I per això tenim amb nosaltres

0: Un any més és el Mike Towers, el Flash Urban. 5 minuts i l'esteu en punt. Marta, avui de què parlem, Cari?
1: Avui volem que l'audiència ens expliqui què prefereixen, tindre penis no, o tindre vulva.
0: Què has dit?
1: Què prefereixen, tindre penis o tindre vulva?
0: Llums!
2: Molt bé.
0: Anem a parlar amb el Raül de Martorell. Hola, Raül.
1: Hola, Raül.
0: Raül, de Martorell.
2: Raül?
0: Raül.
2: Ens ha penjat.
0: Raül, de Martorell.
2: Raül?
0: Ha desaparegut.
2: Where are you, Raül? D'on estàs?
0: Bueno, doncs pues deixem el telèfon lliure. Vinga, va, truca'ns ara.
3: 93 545 68 68.
0: Què prefereixes, tenir penis o vulva? Ara mateix estem empatats 5 i 5, cadascú.
1: Que fort, eh? Jo pensava que guanyarien els penis per golejada i no.
0: Doncs no.
2: Doncs no, això és una batalla fins al final. De fet, encara teniu una hora per votar els vostres genitals i desfer aquest empat que tenim de 5 a 5.
0: Perquè, Marta,
1: digue'm,
0: què és més fàcil? Què diu la ciència?
1: De què? Que, per exemple, agafar
0: infeccions.
1: Ah, això sí, tens una vulva perquè tenim la uretra molt més curteta i tenim la flora vaginal no exposada perquè està cap a dintre, sí. Però sí que és molt fàcil que entrin microorganismes o que es desequilibri, per exemple, prenent antibiòtic. O sigui, una cosa, si tu tens una nòvia, ¿vale? I agafa candidiasis molt recurrentment, no té per què ser que t'està fotent els cuernos. Potser és que tu no te rentes lo suficientment bé i, per tant, li estàs desequilibrant el pH constantment. Mm. Gent amb barba, reteu-vos la barba, si us plau, perquè la barba és molt bruta.
0: Poc es parla de les barbes, eh?
1: Poc es parla de les barbes. I si no te la rentes i menges un cony,
0: Dios,
1: pues pillem infeccions.
0: Clar.
1: O les mans, reteu-vos les mans. O també pot ser, pues, això s'ha pres antibiòtic, o depenent del moment del cicle menstrual es pot desequilibrar i així com a de la nada ens cau una candidiasis o una vaginosis de gratis. En canvi, amb els penis, pues això és més, és menys freqüent.
0: Però això no vol dir que els penis tampoc agafin infeccions.
1: Ho podeu agafar, el que passa és que a vegades podeu ser portadors de la infecció, però vosaltres no teniu símptomes. Llavors, si jo me tracto de la infecció, però tu no, me l'estàs passant constantment, això pot passar amb ITS, com per exemple el papiloma, o altres, que hi ha ITS que o no donen símptomes o donen símptomes a penis o a vulves, però no als dos.
0: Resum, renten les mans, la tita,
1: la barba.
0: La barba i fes-te les proves ETS recurrentment.
1: Sí,
2: ara meva.
1: Gràcies.
2: Quants deures. Uau, sabeu què? Això va ser fa molts anys, però jo estava de rotllo amb una tia i t'ho juro que cada cop que entràvem en acció m'obligaven al lavabo a rentar-me les mans.
0: Pues i, molt bé.
2: I ella mirava, eh? Rotllo...
0: Ah, bueno, sí, va.
2: Clar, es deia, a ver cómo lo hace de bien. I era en plan, mare meva, deixa'm
1: no,
2: en pau.
1: No, jo l'entenc, perquè jo pillo moltes candidiasis i a mi m'ha passat... Jo sempre que vaig tindre sexe demano, porfa, vés-te a rentar les mans.
2: Vale.
1: I m'ha passat de jo estar al llit, ella al lavabo, el lavabo està al cantó del meu llit, i jo senti com l'aixeta l'obres i la tanques. I jo, però t'has ficat sabó? En plan, tio...
0: Clar, rentar les mans implica netejar-se-les dos, tres minuts clar, amb sabó, o sigui, ben netes.
1: No cal
0: no
1: que
0: és
1: facis com els cirurgians, però, macho, rentat les mans bé, conyo, perquè després jo pillo la infecció i sincerament, jo no me tornaré al llit amb tu, si sí. Ets un puto guarro.
2: Jo crec que no cal explicar com ens hem de rentar les mans. Molta aigua, sabó i acurrucar-se bé les manites.
1: Exacte.
0: I després a passar-ho bé i a menjar el que hagis de menjar.
2: Ara!
0: I a tocar el que hagis de tocar.
2: Ara!
0: Si l'altra persona vol,
1: i a ficar el ditet al punt que l'hagis de ficar.
2: Molt bé.
0: Molt bé.
2: Hi ha un episodi de Shin-chan que és molt bo perquè els hi comencen a ensenyar a rentar-se les mans i el Shin-chan, com que li fa mandra, només s'apropa a l'aixeta i fa amb els dos dits, en plan tiqui-tiqui, i se'n va. I el Kazama, que era l'empollón repelente, li diu Shin-chan, així no renten les mans. I era molt graciós.
0: Shin-chan! Molt bé. On està Shin-chan?
2: Ojalà existís el Shin-chan a la vida real, sí o no?
1: Sí. A veure,
0: i que ensenyi la tita, de tant en tant.
1: El culet.
0: El cul també? Per favor, Marta, que marrana.
2: Tu l'odiaries, era un mini cunyau, eh? Ara tindria 30 anys i parlaria com el pirata.
1: Jo el mirar de petita no me'n recordo gaire, però sí que me'n recordo de... Jo,
2: bueno, la tita.
1: Sí, la tita. Te'n
0: recordes de la tita del Shin-chan?
1: Era com molt petitet.
2: Era
1: com
2: si
0: dibuixava, i si dibuixava un elefant.
2: Sí,
0: amb rotulador, sí, si feia sí, fer.
1: Sí, i del culet.
0: Clar, perquè no tenia pèl a la tita i s'hi podia dibuixar.
2: Per favor, no ens recreem amb això.
0: No, és veritat. Les coses clares.
1: Mira, un altre pro de tindre penis. Te pots dibuixar un elefant.
0: Bueno, però t'has de depilar, si te pots dibuixar.
1: O depilant-te amb el pèl pots fer una forma d'elefant.
0: Bueno, però ja no hi ha que ho fan, això, no?
1: Mare sí, meva. Se'ls tenyeixen, se fiquen un coret, una estrella.
0: Per favor!
2: Déu-n'hi-do.
0: Són les 10.
3: Flash FM. Són les 10.

Cat. 93 545 68 68. Flash Urban. Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.

0: Patito A, és Anamena i Lola Índigo.
1: Per tu tota.
2: Són unes reines, m'encanta aquesta cançó.
0: I reina.
3: Quina t'agrada més, Marta? I vam fer aquesta pregunta, justament. Què preferies, a Anamena o Lola Índigo? Quina et mola més a tu?
2: Pues escolto més a la Lola Índigo, així que suposo que a ella.
0: Ah, sí?
2: L'Anamena m'agrada molt, té cançons molt xules.
0: Molt bé, gràcies, Marta.
3: Merci.
2: De res.
0: Avui preguntem, què prefereixes, tenir penis o tenir vulva? I de moment estan empats 5 a 5.
3: Déu-n'hi-do, jo vull desempatar això ja.
0: Sí, eh?
3: La Marta creia que avui guanyarien les polles. Jo crec i confio en que guanyaran els conys. Tu, Miquel, que no t'has manifestat en aquest
0: sentit. Jo pensava que guanyarien els penis, perquè tenim molta masculinitat en aquest programa.
3: És veritat que els oients, la majoria, són... bueno, però avui ha trucat molta pava.
0: Molt bé.
2: Això és un campo de nabos.
0: Estem dient... No, però avui estem dient un programa molt feminista.
3: Bé, bueno, és el que som. Som un programa feminista, realment.
0: Sempre.
3: Marta, estàs en contra o a favor del que dic?
0: Bueno, anem a obrir el telèfon millor, no?
2: Vinga, va, que ens truqui
0: algú.
4: 93 545 68 68.
0: Si tu poguessis escollir la teva...
2: Bueno, genitàlies.
0: Els teus genitals, què preferiries, tenir penis o vulva? Tens penis i ja t'agrada tenir penis? O t'agradaria provar una vulva o al revés? Tens vulva i t'agradaria provar tenir un penis o ja estàs bé amb una vulva?
2: Quina combinació.
3: Exacte.
0: Doncs vinga, pots trucar-nos ara al 935456868. Tens el telèfon disponible. Si truques, passes en directe amb nosaltres.
3: Vinga, llame ara.
0: 935456868.
4: 935456868.
0: Creus que una cosa és més fàcil que l'altra? Que creus que la gestió d'una és més difícil que l'altra, per exemple?
3: Ara.
0: Hola.
5: Hola, bones.
0: Hola, qui ets tu?
3: Ei, tio.
5: L'Arnau Mendoza.
0: Arnau.
2: Hola, Arnau.
3: Bon nom, eh? Arnau Mendoza.
0: El conquistador.
5: Eso.
0: Què prefereixes tu?
5: Jo prefereixo un bon cony.
0: Però per tu, eh?
3: Tenir-ho. Sí.
2: Tu preferiries tindre un cony en lloc d'una polla?
5: No, no, home, no. Jo tinc polla i vull un cony bo.
3: Ah, voldries tenir-ho, eh?
2: Una pregunta, que ha de tindre un cony per ser bo, segons tu?
5: Oi, tant que sí.
0: No, què ha de tenir? Què ha de tenir un cony per ser bo?
5: Per ser bo?
0: Sí.
5: Molt de pèl.
0: Molt de pèl. T'agraden peluts.
2: Molt bé.
3: Ah, sí?
5: Oh, i tant que sí.
0: Vale.
2: I tu te depiles?
5: Jo sempre vaig ben afaitat.
2: Ah, vale, molt bé.
0: Però tu, per tant, quan tens nòvia?
5: Sí.
0: Tens nòvia. Per tant, la teva nòvia no s'afeita?
5: No la deixo.
2: Com que no la deixes?
3: Què vol dir no la deixo?
2: Arnau, carinyo.
3: Per favor.
0: Però ella vol anar...
5: Si t'afeita, la castigo.
2: No, Arnau, para.
0: Ala.
2: No fa gràcia, escolta. Cadascú que faci el que vulgui amb el seu cos. Si t'agrada bé i si no, doncs també.
3: A vegades feu aquests comentaris de broma, que jo entenc que teniu confiança i tal, però vigileu a la forma de dir-ho, perquè, hòstia, sembla una cosa que segurament no sigui, Arnau. Confiem en tu, però vigila com t'expresses.
0: I els nens
5: estan escoltant. No, home, si s'afeita, està castigada.
3: Però què vol dir?
5: Un mes sense tocar-la.
0: Un mes sense tocar-la. Bueno, doncs potser és el que vol.
2: Sí, potser li fas un favor i tot, Arnau.
0: Potser és el que vol, saps?
3: Per favor, Arnau.
5: No, home, no.
0: Arnau Mendoza, per favor.
3: El nom mola, les formes no, Arnau.
5: Sí, el nom mola un muntó. I vesties que em peto, també.
0: No, home, no, Arnau!
3: Veus? Aquest tipus d'oient no mola gens, perquè una cosa és que ens vacileu i una altra cosa és caure amb insults o vacilades tan gratuïtes com aquesta, que realment sembles un neandertal de polla que no vol discutir res i que ja està, que no t'ho mereixes. És veritat.
5: No, la polla és la que et puc cardar pel cul, si vols.
0: Arnau, mira, ja està, s'ha acabat la conversa amb tu, vale? Perquè és que, sincerament, prefereixo que no ens escoltis, ni ens truquis, ni existeixis.
2: Vinga,
0: adéu. Sí, saps, Arnau? Vinga. Favor.
3: No sé, em recorda típica conversa de pati quan teníem 10 anys i ens fèiem els grans, que ens contestàvem així, doncs no mola, no sé.
2: Molt immadurs.
3: Que no és graciós, a més no és graciós, ja està.
0: Però sabem que tenim gent més madura i més interessant que l'Arnau, que pot trucar ara mateix.
3: Com per exemple tu, oient.
0: Hola.
6: Hola.
0: Hola, com et dius?
6: Soc el pare d'en Tomàs.
0: Què?
3: Digues, perdó?
6: Soc el pare d'en Tomàs.
0: Va ser que no.
3: Home, dubto que siguis el meu pare. Ara mateix està al Camp Nou, o sigui que és difícil.
6: I com saps que no estic al Camp Nou?
3: Bueno, què collons vols, tio?
6: Pues... res, saludar-te.
3: Molt bé.
0: El pengem, no?
3: Sí, sí.
0: Vale, perfecte. Hola.
7: Hola, bones.
0: Hola, com et dius?
7: Manel.
0: Manel, des d'on es truques?
7: Des de Tarragona.
0: Molt bé. A veure, tu què prefereixes tenir?
7: Home, jo crec que preferiria tenir vulva, la veritat.
2: Ah, sí? Ah, per què?
7: Penso que, sobretot parlant més sexualment, crec que tenen més plaer que nosaltres. Nosaltres, al final, el plaer no és com un puja-baixa, i elles al final és més escala, és a dir, van tenint més pujadetes.
3: Molt bé.
7: Estem a plaer guanyant elles.
3: Per fer una resposta amb sentit.
2: Gràcies.
0: A més, jo crec que la comparteixo. Crec que elles tenen més plaer que ells, pot ser?
3: Sí.
2: No ho sé. Jo crec que és algo molt personal. Sí que se diu, no, que el clítoris té més terminacions nervioses, que els orgasmes són diferents. Això jo també ho penso.
3: Penseu una cosa també. Jo, primer de tot, he investigat avui durant el dia per no anar sense coneixement, que és el que sempre em passa. Llavors, avui he preparat una mica el contingut i el tema de terminacions nervioses, el plaer i tal. I després, segons l'experiència, jo que he estat al llit també amb ties i tot el rotllo, la forma en què elles tenen l'orgasme és molt diferent al nostre, al dels tios. Saps o no? Almenys sí, sí. El que m'ha passat més d'una vegada, com que t'agafen, és com que no poden més. En canvi, els tios,
2: el que jo
3: veig, és com, no sé, més bàsic.
0: Ara ja!
2: Clar, però jo no sé fins a quin punt, de veritat, el vostre pla és més com ara pujar a baixa, o és que vosaltres no l'expreseu? No ho sé, això m'ho heu dit vosaltres.
3: Però el cos no ho pots expressar.
7: Jo personalment ho expreso molt, eh? És a dir, jo al final quan estic jo no em tallo, correcte. Però no sé, jo penso això, jo amb les noies que he estat, al final jo crec que és més pujant. Clar, jo sóc bisexual, llavors he provat amb els dos.
3: Bé!
2: Molt bé!
0: A veure, Manel, representa un orgasme teu?
3: A veure, com...
2: No, bueno, és igual.
7: Bueno, què dieu?
0: Vinga, Manel, tu pots, per favor.
3: Fes-ho pel programa, bro. Només et penjarem al Twitter.
0: La gent ho vol escoltar-ho.
7: No.
0: Per tant, Manel, tu que vas amb tant nois com amb noies, perquè ets bisexual, quan ho compares, creus que elles gaudeixen més del plaer per tenir vulva?
7: Sí, per suposat.
2: Ah, molt bé. Manel, per tu, perquè jo tinc un dubte existencial, per tu què és més fàcil menjar, un penis o una vulva?
7: Hòstia, pues...
2: És que jo crec que un penis cansa més.
7: Sí.
2: Ah, que sí?
0: Per tant, és més difícil menjar un penis.
7: Saps quin és l'únic problema de la vulva?
2: Quin?
3: Cuenta.
7: Que t'ofegues amb més facilitat.
0: T'ofegues?
2: Sí, perquè t'ofegues.
3: Jo ho penso...
7: No sé,
3: bueno,
7: perquè depenent com estiguis, la posició en què estiguis, ho tens massa a prop de la cara i jo hi ha cops que em quedo sense respirar.
0: Però és 69. Tapa el nas. És que te tapa el nas.
3: Clar.
7: Després t'agafa un tio, no? I clar, te la fots fins a l'úvula aquesta d'aquí dintre, doncs clar, llavors és el mateix, no? Ja. Però no sé, clar, és diferent.
0: És que jo m'imagino fent-ho, clar, m'ho imagino.
3: Vale.
0: Dic, és que m'ha tapat el nas.
7: A mi no fa falta que t'imagines amb mi.
3: I en canvi, clar, és veritat.
0: M'has tapat el nas?
3: Jo m'imagino ara amb una polla i tens el nas com per respirar. És com quan fas submarinisme que tens per la boca, doncs al revés.
2: Jo sé que quedo sense respirar, és perquè m'entré massa dintre, però el nas
3: com?
2: Està...
0: El que t'entra dintre, Marta?
3: Marta, per favor.
2: El penis. Ah! Però el nas està destapat.
0: A la gola?
2: Sí.
0: I quan t'entra la gola, t'ofegues?
2: A vegades sí, m'enfado.
0: Com que t'enfades?
2: No, m'enfado perquè ja...
0: Quina culpa té l'home?
2: Escolteu-me!
3: No ens parlis així, senyora.
2: M'enfado perquè hi ha homes molt brutos que t'agafen del cap i t'apreten i m'entren arcades.
0: Vale.
2: I no m'han preguntat si a mi això m'agrada o no. I a mi personalment no m'agrada, entenc que hi hagi gent que sí, però a mi no.
0: Manel, tu quan menges polles tens arcades?
7: Sí, clar, sin arcada no hi mamada.
0: Dios, per favor!
3: Molt bé. Una cosa, el Manel és la cabra del programa d'avui,
2: sí,
3: eh?
2: Manel,
3: ha de venir aquest home.
2: Molt bé, en sèrio.
7: Us dic encara més, la meva parella, a dia d'avui, és un noi trans i això encara és millor i tot.
3: Dios, potser el coneixem. Com es diu?
2: Perquè és millor un noi trans.
7: Perquè el fet d'haver estat en testosterona i tot això, el clítoris el té més gran. Llavors ho tens molt més...
3: Toma ejemplo, Marta.
2: No, és que jo també he estat lligada amb un noi trans.
0: Ah, sí?
3: He estat?
0: Ah, sí?
2: Segons que apoyes, tio. I és veritat que és més... O sigui, per mi és més fàcil i aguanto més menjant un micropenis d'un noi trans que un penis d'un noi cis.
7: Sí, home, clar, al final
2: és més fàcil.
7: És més còmode, no sé. La sensibilitat també és veritat que la tenen més...
2: marcada.
0: Estem parlant de penis de nois trans.
2: Sí.
7: Vale. Sí, correcte.
2: Però que no s'han operat.
7: No, correcte, que no s'hagin operat,
2: sí,
7: correcte.
2: Si jo ara me prengués testosterona per fer la transició, el meu clítoris creixeria molt, fins a 7 centímetres.
0: Ah, sí?
2: És possible, en plan, cadascú té una mesura diferent.
0: Ah, sí?
2: Sí, per tant, tens una vulva i tens un micropenis.
0: Ah, sí?
2: Sense operar-te.
7: No sempre, no sempre són 7 centímetres,
2: no,
7: al final.
2: Que, no, que fins a 7 moltes... centímetres, però poden ser menys.
7: Correcte.
2: Clar, això, cadascú és un món.
7: 4, 5, més o menys.
2: Claro.
0: Escolta, Manel, ens ha encantat la teva trucada, de veritat, eh?
7: Moltes gràcies a vosaltres, nois, que sempre que torno del treball us fico, tio.
0: Vale, doncs truca'ns les vegades que et doni la gana.
3: Pues que una cosa, perdó, Manel, abans de penjar, només vull destacar que has estat el tio més polivalent perquè no només ets bisexual, sinó que ara mateix estàs amb una persona trans. O sigui, clar, has tocat tots els pals.
2: Literalment.
7: Literalment. Sí, no em tanco a res, tio, que aquesta vida, tancar-se, és ser ruc, tio.
0: Molt bé!
2: Molt bé, Manel, dona
0: exemple. Escoltem en Manel, per favor.
2: És la persona més woke d'aquest món.
3: Molt bé,
2: gràcies,
3: i a més ho fa amb respecte, sense fer ràbia.
2: Sense ser un
3: home.
7: Sempre.
0: Gràcies, Manel, que vagi bé.
7: Vinga, bonic, bona nit.
0: Adéu, que gran del Manel, eh.
2: Ai, m'ha caigut molt bé.
3: Sí, sí. Molt bé, la veritat és que l'hem de convidar al programa.
0: Aquí hi ha algú? Hola?
3: Ai.
0: Ah, pensava que hi havia algú. Tu, molt bé. Un rot.
3: Que mal educat. A veure, jo m'enfadaria, però ho faig constantment, o sigui que mira...
0: Tira't un rot, va. Molt bé!
8: Som els nòvios que la teva mare no voldria per tu. Flash Urban.
9: Nueva York!

0: Muchacha, las 22 y 22.
1: Las 22 y 22.
2: Pató el teléfono.
0: Las 22 y 22.
1: Mua.
0: Vale, perfecte. Heu demanat tots els desig?
3: Sí.
0: Sí, perquè ja quasi són i 23, eh?
1: Per ara tant, meva, per favor.
0: Vinga, 3, 2, 1, ja està, ja són i 23. Molt bé. Estem parlant avui, Marta, de què?
3: Volem que l'audiència ens expliqui què preferiria tindre, penis o vulva.
0: Dios!
1: Per Déu.
0: Estem en empate. Però tenim a l'Ixam de Barcelona. Hola, Ixam, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Com estàs, tio?
5: Ixam.
4: Molt bé, i vosaltres?
0: Pues, molt bé, encantats de parlar amb tu.
3: Quin nom és bonic, no l'havia sentit mai.
4: És que sóc marroquí.
3: Ah, vale.
0: Vale. Molt bé, Ixam.
3: Bueno, digue'ns.
0: Què prefereixes tenir, Ixam?
4: Jo prefereixo penis.
0: Penis, i tens penis.
4: Sí, però vull dir, a l'oponent prefereixo que sigui penis.
0: L'oponent, vols dir que t'agrada anar al llit amb gent amb penis?
4: Oh, i tant, sí.
0: Vale, per tant, ets gay.
4: Sí.
0: Molt bé.
3: Molt bé, Ixam.
0: Vale. Perdona la pregunta, no és per res. Acaba... Vull dir,
1: és per entrar en context.
3: Clar, per aclarar-nos.
1: Per tenir tota la info.
0: Ets marroquí i vius a Barcelona i ets gay.
4: Sí.
0: Vale, vale. Em sembla perfecte, però simplement per aclarar-ho, és una cosa que em sembla superguai. Molt bé. Ho has tingut fàcil o difícil a casa?
4: Molt complicat a casa.
0: Sí? Podem... Pots fer 5 cèntims de la teva història? De la teva història per casa, com va ser explicar-ho, que eres gay, tio?
4: Quan em van descobrir, doncs, problemes.
1: Perquè, per entendre també el context familiar, al final, suposem que al ser marroquí la teva família és més conservadora o té uns hàbits una mica que van en contra de la modernitat i el tema sexual i la llibertat, en aquest sentit o no?
4: Sí, sí, sí.
3: I com et van descobrir?
4: Pues... pel col·legi, bueno, a l'institut i això, doncs, estudiava la meva germana i...
1: Vale.
0: La teva germana es va xivar a casa?
4: Sí, més o menys.
0: Perquè va veure liant amb algun tio a l'hora del pati o alguna
4: cosa? Paria.
3: Vale.
0: Vale. I la teva germana es va xivar... Tu et vas enfadar amb la teva germana, suposo, no?
4: Sí, no em parlo amb ells.
0: No et parles amb la teva família?
1: Hòstia.
4: No. M'han excluït de la família.
0: Ah, o sigui, són ells els que no es parlen amb tu, bàsicament, doncs?
4: Sí, no em parlen per ser homosexual, bàsicament. Wow.
1: I et van fer fora o vas decidir marxar tu en plan, això és insostenible?
4: No, ja vaig marxar jo pel meu propi peu.
3: I, Ixam, has trobat suport en la comunitat LGBT?
4: Sí, però... difícil.
3: Per què?
4: Perquè... t'ajuden, però no...
0: Per què no?
4: No t'acaben d'ajudar.
0: Però per quin és el motiu de que no t'acabin d'ajudar?
4: És a dir, el ser d'origen marroquí, jo crec que
1: van
4: hi ha
1: un estigma.
4: També de...
1: Hi ha un estigma, no?, amb aquest tema, hi ha un tòpic,
4: sí.
1: No? Com que, hòstia, no, els marroquís automàticament pensen que sou musulmans i que practiqueu la religió musulmana i llavors diuen, no, esteu en contra dels gais. És una mica aquest estigma?
4: Però això mateix.
0: Per tant, et sents exclòs tant per un costat com per l'altre?
4: És a dir, sí, no trobo el punt.
0: Ja. Yeah. Bueno, que sàpigues que aquí al Flash Urban estàs al teu punt, eh? Això per començar. Això per començar.
4: Perfecte, moltíssimes gràcies.
0: Perdona per fer tantes preguntes, però que sàpigues i entendràs que la teva història és peculiar i ens agrada escoltar-la, bàsicament.
3: I crec que també pot ajudar altres persones que potser estan en situacions semblants i, bueno, se poden sentir compreses.
0: Tens algun altre amic marroquí que també sigui gay?
4: Sí, el meu nòvio.
0: El teu nòvio també?
4: Sergi.
0: Perdona?
4: És Argelí.
0: I ell ho va tenir més fàcil o també com tu, complicat?
4: Bueno, és que no té la família aquí.
3: Ah. Llavors no ho sabem, potser. Ixam?
4: Perdona?
0: La seva família no ho sap, que el teu nòvio és gay?
4: No.
0: No ho saben. Vale.
3: I com us vau conèixer, per curiositat?
4: Pues aquí a les Rambles.
3: Ah, vale, molt bé.
0: A les Rambles de Barcelona.
4: Sí.
0: Com dos guiris, molt bé.
4: Sí, sí.

0: homosexualment en àrab.
1: Ai, per favor, Miquel.
2: Quina és la diferència amb el català?
0: No sé, bueno, no sé. Bueno, és igual, res.
3: No, no, jo parlo en català, no, no parlo en àrab.
0: Amb el teu nòvio us parleu en català?
3: En català o en castellà?
2: Escolta, l'Ixam és un partidazo.
0: Molt bé, l'Ixam.
2: M'està encantant aquesta persona.
0: I, escolta, tens pensat algun cop tornar a intentar a tenir relació amb la teva família?
3: És que la cultura àrab, un cop no ets com ells volen, t'exclouen.
2: Ostres.
3: Com els gitanos, saps? Que t'aparten de la família.
1: Vale. Oye, vale. Ixam, hòstia, a mi no sé, nois, què us sembla, però em faria molta gràcia que ens enviés un missatge al WhatsApp i algun dia convidar-lo al programa i fer un programa literalment d'això.
0: A mi m'encantaria.
1: No? De com la família respon de forma negativa davant de l'homosexualitat. Jo crec que seria molt interessant parlar aquest tema.
0: A mi m'encantaria.
3: I sí, que vindria encantat.
2: Ai, doncs escriu-nos.
0: Et tens un dia a la ràdio amb nosaltres?
3: Sí.
0: ¡Vamos! ¡Vamos!
1: Oye,
0: porta el nòvio.
1: Sí. A todos. Ixam, envia'ns un WhatsApp. Envia'ns un WhatsApp al 699-69-69-69. Ens poses hola, soc l'Ixam, i entrem una mica en contacte, vale?
3: Va, perfecte. Va.
0: Escolta, Ixam, abans de penjar, un moment.
2: Vale.
0: Moment.
3: Ixam Chari.
0: Ixam, abans... Ja si tu vols, si no vols, no.
1: Exacte.
0: Tinc una pregunta per fer-te. Si no vols, no ho facis.
2: Molt bé, consentiment davant de tot.
0: Però si ara mateix tinguessis els teus pares abans, què li diries? Què els diries si et volguessis desfogar, entre cometes?
3: Els meus pares, que no han sabut fer de pares. Que l'amor no té... No té...
1: Límits.
3: Orientació sexual.
0: Molt bé.
2: Ai, te vull donar una abraçada, Ixam, sí, carinyo. Escriu-nos al WhatsApp de veritat, que t'estem esperant.
1: Ixam,
3: sí,
1: vens aquí, no sé si t'agradaria prendre una birra o un cafè, el que prenguis, i aquí estarem al programa en directe, vale, guapo?
3: Va, perfecte, merci.
2: Gràcies per trucar.
0: Adéu, Ixam.
1: Adéu.
0: Molt bé.
1: Seria molt guapo aquest programa, eh? Ara m'ha vingut molt de gust, eh?
2: Sí, tant de bo vingui, de veritat, que ho mira. Ah, bueno, no sé.
1: Oye, ojo, no siguem els salvados del Jordi Évole, eh?
0: Cuidado, eh?
1: Mare meva.
0: Perquè estem tots salvats. Com ens seran aquestes històries que voleu compartir amb nosaltres? Si en teniu més, només faltaria. El telèfon està ben obert. Com la Marta, que també està ben oberta.
2: Bueno,
1: Marta.
2: Ara mateix no.
1: Una monja?
4: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: 10:45. Vinga, va, què prefereixes, penis o vulva?
1: Llame ahora y confirme su preferencia.
0: Amb la trucada de l'Ixam, el penis està guanyant 6-5.
1: Vamos. Bueno, a veure, no sé per què ho he celebrat, però...
0: Per què? T'agraden els penis?
2: Parés amb les vulves, Tomàs.
1: El què?
2: Tomàs.
1: És veritat, jo anava amb les vulves.
0: Marta, avui no has fet cap broma encara.
2: No, i no en faré cap tampoc, no.
1: Hi ha ginecòleg 24 hores per trucar-lo i que li faci una broma.
2: Amb algun d'urgència, segurament.
1: Uf, cuidao.
2: Però no col·lapsem els sistemes de salut.
0: No, això no.
2: Ja estan col·lapsats.
0: No, però...
1: Prohibido divertirse.
0: Però un restaurant italià, sí.
2: No, prou.
0: Sí.
1: O un argentí y diciendo que quieres choripán, pero sin pan, solo chorizo. Perquè te gusta el chorizo.
2: El choripán existeix de veritat?
1: El choripán, sí, no el coneixeu? No. Com un bocata típic argentí boníssim, sí.
0: Ai, bueno, Marta, estem a punt de trucar a un restaurant que es diu Bella Italia.
2: Ah, sí?
0: El qual demanaràs...
1: Trastràs por detrás.
2: No.
0: Què demanaràs al Bella Italia?
2: Els diré que he anat avui... No, ja sé el que els diré. Tu truca, sí.
0: Vale.
1: Ui.
0: Estàs preparada?
2: Bueno, crec que és el dia que més preparada estic.
0: Uala, això t'ho has preparat prèviament, eh?
1: Vinga, Marta, a veure què haces.
2: T'he vist la careta i m'he inspirat.
0: Ah, gràcies.
1: Ui, ja sé per on anirà, eh?
5: Hola, Bella Italia.
2: Hola, bones. És el restaurant Bella Italia?
5: Sí, era 81-87, per Barcelona.
2: Perfecte. Mira, us volia demanar un favor. Aquest migdia...
5: Sí.
2: Crec que han anat a dinar al restaurant dos noiets així rossos, guapos...
5: Dos?
2: Sí.
5: De què? No entendi, disculpa.
2: Dos nois.
5: Dos?
2: Dos nois, dos chicos.
5: Sí.
2: Vale. Mira, uno de ellos...
5: Sí.
2: És mi novio.
5: Vale.
2: Y no sé qué estaba hablando con el otro. Porque yo creo que ellos no lo saben, pero yo con el otro me he liado.
5: Ah, okay.
2: Entonces, yo no sé si mi novio me está montando una encerrona... Y ha quedado con el otro,
5: sí,
2: para dejarme o algo, o no. por casualidades de la vida.

0: da, da,
1: da. Tomàs, has tirat un rot.
2: Yeah. Vosaltres, què creieu que prefereix la vagial? Tindré pussi, el pussi que mana, o tindré...
3: Aviam, és que el seu sobrenom jo crec que ja ens dona una pista sí, per no dir la resposta.
4: És molt pussi.
2: És molt pussi, és el pussi que mana. Sí,
3: sí. I jo crec que li encanta, amb perdó de vagial, parlaré per ell, li encanta tenir la polla per ella, saps? Però no tenir-la ella.
2: Yeah.
1: Què vols dir?
3: Que li ha... Bueno, que jo crec que és molt sexual, obertament.
2: És molt hetero. Sí. Ho ha dit algun cop.
3: Sí, sí,
1: crec,
3: sí, sí.
1: Que li agraden les tites. Vale. Marta, ha tirat un rot.
2: No me sé tirar rots.
1: No te saps tirar rots?
2: No me sé tirar rots. Dios. És increïble. Ja, ja, ja.
3: Ara, Miquel, tu, prova.
1: No, jo tampoc.
3: Tampoc? No. Pues no pares tot el dia a l'oficina, mare
1: no
3: meva.
1: No tiro rots. Marta, poc. Tenim una sorpresa per tu.
3: Sí.
1: Tenim
2: quina, quina?
1: A la... Com es diu la pava?
3: La Marta, però Díaz.
1: A la Marta Díaz.
3: Ah, ja. A la influencer. Vale.
1: Que diu que se'n va a Israel i que té que fer coses.
2: A Israel?
3: Sí, sí.
5: Nos vamos a Israel a chupársela a un judío. Me he hecho este peinadito, coletita con pelos del Chumino. Vamos a usar estos coloretes con cenizas de Pedro Sánchez. Empezamos poniéndonos lefa de la buena. La verdad que yo soy más de tragármela, pero hoy lo usaré en las cejas. Ahora me quitaré estos parches de pelos del nabo. Ahora me pondré lefilla de avestruz. Ay, espera, la nueva lefilla de Raúl Netanyahu. Se me había olvidado. Esta es básicamente igual, lo que es más dulcecita y más riquilla. Dios, es que su lefa me pone cachonda. Nos vamos a Israel.
1: Bueno, què t'ha semblat, Marta?
2: Ai, pobreta, m'he semblat molt de greu per ella.
1: És IA, això.
2: Ja m'imagino.
1: És intel·ligència artificial.
3: Els oients que no ho sapigueu, bueno, que mandeu que no ho sapigueu. Això és un compte, o diversos comptes que s'han posat de moda de Marta Díaz fent coses, rotllo Get Ready With Me, però amb IA, doncs, que fa veure que la Marta digui aquestes barbaritats. Jo ho sento, lo de cenizas de Pedro Sánchez i la lefa de Netanyahu. O sigui, la gent que li passa pel cap estan xalaos,
1: estan fatals del cap.
2: Sí, sí.
1: Com
2: sí.
1: Nosaltres.
2: Ai, a mi em sap greu per ella, pobreta.
3: Jo crec... Jo
1: no
3: crec,
1: ploris, ara, Marta.
3: Jo crec, Marta, t'ho juro, el Miquel i jo comentàvem l'altre dia, és que jo crec que es harta a casa.
1: Clar.
3: Se la veu una tia que segur que li envia el seu germà, l'Alfa Sniper, i tot quisqui, plorant del riure.
1: Clar. Bueno, va, última trucada. Tenim temps de fer una darrera trucada. Telèfon obert ara mateix, va.
6: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
1: De moment, per un vot, està guanyant el penis.
2: La tita.
1: Hola, bona nit.
7: Hola, bona nit.
1: Hola, com et dius? Bona
3: nit.
7: Nil.
1: Com?
7: Nil.
1: Nil, des d'on has trucat?
7: Sí, bueno, ara mateix una peixet. Estic una peixet, no sé.
1: Està
7: no me'n recordo...
1: Està plovent molt?
7: Bastant.
1: Pobre Nil. Clar, és que avui està plovent a tots llocs, avui, eh? Heavy,
2: a bots i barrals.
1: Sí, heavy, sí.
2: Explica'ns, Nil, què prefereixes?
7: Última trucada, no és, ja?
1: Sí, l'última. Ets l'última trucada d'avui, Nil.
3: Cuéntanos, príncipe.
7: Anaves a preguntar alguna cosa, Marta?
1: Sí.
2: Sí, carinyet, a tu què t'agradaria més tindre, penis o vulva?
7: A veure, clar, és que... Hòstia, quin dubte. És una cosa que no m'ho he plantejat, però crec que penis, crec.
2: Per què?
1: Perquè ja en tens, a penis.
7: El què?
1: Que ja en tens.
7: Sí, clar, en tinc i crec que de moment em quedo amb això.
2: Per què? Per què? Què t'agrada tindre penis? Que jo no en tinc i no ho sé.
7: Ostres, clar, és que és un plantejament que... El per què?
2: Claro, per què?
1: Sí, carinyo, sí.
3: Mare meva, què li passa a aquest home?
7: És que m'agraden els altres. Segur. Els altres m'encanten.
1: Ah, t'agraden els penis dels altres homes.
2: Ets gay?
7: Sí.
1: Molt bé.
3: El Nil li val per Nil.
1: Molt bé, Nil.
7: Sí,
2: i quina és la teva profe... profe, no.
3: La teva professora, que...
1: La teva pose preferida.
2: La pose preferida amb els homes.
7: Hòstia, però en plan, per fer què?
2: Sexe. Sí.
1: Bueno, clar, per follar, cari.
7: Bueno, clar, però pot ser, jo què sé... A 4 et diria que és de les poques coses que he provat.
1: Però a 4 tu, a davant o darrere?
2: Claro.
7: Que em
1: donguin.
2: Ah, t'agrada vale. Estar davant.
3: Passiva.
7: Còmode.
1: Molt bé, Nil.
2: Sí. I una pregunta, tu té cors, quan tu estàs a 4, té cors sense tocar-te o no? O quan, mentre te donen, te fas una palla?
7: Hòstia, crec que... I depèn del dia, i depèn de la persona.
1: Depèn de com et donguin,
2: Molt bé.
3: Fa por.
7: Sí, clar, s'ha de saber, no? Diuen.
1: Molt bé, Nil.
2: Veus, és que això són coses que jo no sé i sempre va bé saber-les.
1: Molt bé. Gràcies, guapo, que vagi bé.
3: Adéu, xaval.
1: Adéu, Nil.
7: Adéu, bona nit.
1: Molt bé el programa d'avui, no?
2: Ai, molt divertit, m'ho passa
1: molt
2: bé.
1: Hem tingut de tot.
3: Molt intens, però jo crec que hem après també de tot i sobretot ens hem divertit, que és l'important.
2: Sí, ai, sí, m'ho passa molt bé.
0: És que sí, Marta.
2: Sí. Bueno, no sabia que jo tenia haters fins avui, però bueno.
3: Ah, no? Pues mare meva.
1: Marta, bueno. Vindràs la setmana que ve?
2: Si em convideu, sí.
1: Sempre estàs
2: convidada. Tinc una idea molt xula per la setmana que ve.
1: Dios, si però no la pots dir?
2: No.
1: No la pot dir.
2: Dona una pista.
0: Hòstia.
1: Però una pista molt curta.
2: Té a veure, barrege sexe i polítics. Just saying.
1: Ho deixarem així, la setmana que ve sexe i política.
3: Com ho feu ja, Pascal?
1: Per favor. Abans, però, la 11.
3: Ah.
4: Bona nit.
3: Ei, tio.
4: En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
2: El 5, el 6, el 10, el 2, el 7...
1: No, 27.
2: El 27...
4: Consulta
1: 42.
3: Ara que ha guanyat, no ho sap.
4: Teu venedor, Juegos 11 Punés, o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11.
3: Hixap, ens has d'escriure.
4: Amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
1: Abans ens ha trucat el Hixap, que és un marroquí gay, que ens ha encantat que ens truqui. Sisplau,
2: escriu-nos al WhatsApp.
1: Que ens escrigui al WhatsApp.
3: Escriu-nos, que volem fer el programa amb tu algun dia. Sisplau, Hixap, escriu-nos.
6: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: Molt bé. Adéu, Marta.
2: Adéu.
1: Adéu, Tomàs.
3: Adéu, xavales.
1: Adéu, fins demà.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Hola, ten el contestador Vodafone.
2: No, Vodafone no.
3: M'encanta que tingui el contestador en català.
2: Sí, és la polla.
3: Com se fa això? Jo també ho vull.
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: Te pienso demasiado, ¿eh? Es el que diuen la Karol G, la Judy Lyne y el Rusowski aquí a Flash FM. This is Flash FM. Nosaltres també hi pensem bastant. Aquesta cançó és el Baby Wow, que ha arribat a ser el topo mundial i també és el mega crack de la setmana aquí a Flash FM. Cançó també amb la cobrim una nova hora. Per cert, són les 11 d'aquest dimecres i escolta, amb ganes de seguir amb el poder del ritme, ara de la mà d'Elvis Crespo i el Quevedo, que ens esperen a la platja. Sí, sí, a la platja.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Aquí presente, vinga, abans anem de viatge, agafem un avió i ens anem a Canàries, concretament a La Graciosa.

0: En la graciosa la vida és més sabrosa.
1: Som la teva excusa per moure el cul.
2: Flash.
1: Flash FM.

Doncs de camins, somnis i promeses, Eva, la vida aquí al final a Flash FM. És la nova versió, que ens han portat aquest 2026, Sopa de Cabra, Su i Mon DJ. I és que al final això va d'amistats, d'amor, de relacions, de la vida, de consells, la vida mateixa, aquí a la que manda en res. Ho seguirem escoltant, amb el Willy William i J Balvin. Però abans ens hem d'anar a Canàries per escoltar el nou àlbum de Quevedo, ara amb Nueva Línia.

Por un pendejo no se llora, és la cançó del Manuel Turizo i també el consell que us dona ell i també que us dono jo mateixa. Seguim a Flash FM, sisplau, estimeu-vos, de veritat, i no caigueu en aquestes coses. El poder del ritme segueix ara. Anem a accelerar una miqueta les pulsacions i ho fem de la mà del David Guetta i el seu Gon Gon Gon Remix per activar-nos una mica, va.

sonant amb una de les cançons d'aquest estiu del 2026. Efectivament, és el Moving to the Sun, aquí a la que manda. I escolta, ens anem amb els Figaflowers i la Marina està morena, tot i que ara al setembre jo crec que més que morena està ja cremada. Si encara estigués morena al setembre s'hauria de fer mirar, però abans ens anem amb Belé i Obi on the Drums i La Plena.

0: pienso demasiado i també nosaltres hi pensem, en aquesta combinació que ens han portat aquests tres grans artistes aquí a Flash FM. This is Flash FM. Són la Karol G, la Judelén i el Rusowski. Qui s'ho esperava? Però escolta, que bé que funciona aquest The Baby. Uau, el meu crack de la setmana aquí a la que manda Flash FM i també cançó amb la cobrim una nova hora. Seguim ara amb dos perillosos, són el Jay Wheeler i l'Ozzy Lomar Kurz, amb el de Lejitos, que va aparèixer després a l'Ozzy per donar-li el seu toque. Aquí a Flash FM, vinga, seguim amb el poder del ritme.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.

Dimitri Vegas i el Like Mike trencant totes les normes per al que els dona la gana aquests dos germans amb el seu Màquina Time aquí a Flash FM. Seguim ara amb un altre duo, que també ho està patant molt i molt, són la Isa i l'RVFV amb el seu Muchacha, que per cert, ells ja sabien que seria un èxit. Flash!

que vulguin, doncs escolta, Flash FM poden fer-ho. Nosaltres ens anirem de feta a fer-nos una foto remix d'aquí molt poquet, però abans un respecte cap al JC Reyes, que està aquí a Flash FM ja. Ens està esperant amb el seu Loquita, aquí a la que manda.

del Mike Towers, ja ens ho diu ell. És una de les cançons, sens dubte, d'aquest estiu del 2026. Jo crec que no hi ha cançó definitiva per aquest estiu, no hi ha la cançó de l'estiu, però la que sí que ho ha sigut molt i molts anys és el Rayos de Sol del Henry Méndez, i com volia reinventar-se, ha portat aquest 2026 la seva nova versió

0: Flash FM. És la una. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
1: Flash.
0: Flash FM.
2: La que manda.

0: El Petito, com li diuen algunes persones. No és el Petito, és el Petito. Tu eres pa mi i jo Petito. És el que ens igual l'Anna Mena i la Lola Índigo. This is Flash FM. Petito A, número 1 per segona setmana consecutiva aquí a la que manda i també cançó amb la cobrim una nova hora. Seguim ara amb el poder del ritme aquí a Flash FM de la va del Farruko amb la Gracie i l'Steve Aoki que ens han portat una nova versió, no del Pepas, però una cançó de l'estiu,
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Aquí la Mireia Molina presenta, escolta, després del seu èxit, ho han tornat a fer el 2026, ara amb el Llapa, que

tan enganxosa i tan repetitiva que fa que no puguem parar de cantar-la. Loco, loco, locos, ens tenen a nosaltres, amb les pulsacions accelerades aquí a Flash FM. Flash. Anem ara amb un duo de perillosos, el Rau Alejandro i el Bizarrap, que venen a dir-te Baby Hello.

Productes 100% canaries són el Quevedo i les Nueva Línia, ara que es diuen les 4, per cert, amb aquesta declaració d'intencions tan i tan maca, que pertany al darrer àlbum del Quevedo, el Baifó. És el Golpito, mare meva, quina cançó tan maca, tan romàntica, una de les cançons d'aquest 2026, Vinga, va, en res tindrem per aquí el Sebastián Yatra trencant les normes amb el seu Traicionera, amb lo bé que anàvem, aquí a Flash FM. Abans, però, ens anem cap a França, que tenim el Mové DJO per cantar-nos el seu Pile. No s'entén res del que diuen, però escolta, que enganxosa és, el Pile, Pile, Pile, Pile, Pile, Pile, vinga, va.

0: Baby, wow, me gustas demasiado y te pienso demasiado. Hi ha una cosa que està clara, re. Poesia pura i dura, de la Karol G, la Jude Line i el Rusowski. This is Flash FM. És el Baby Wow, cançó que ha arribat a ser el topo mundial, el mega crack de la setmana, també aquí a Flash FM, i també la cançó amb la cobrim una nova hora. Són les dues, ja d'aquest dijous, i tenim per aquí el Jay Wheeler i l'Omar Kurz amb el seu Delejito Remix.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.